0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
3: Una setmana més obrim a pàgina dels oficis del llibre. Avui per començar un viatge. Un viatge com el que emprèn cada setmana la Pilar. Periodista radiofònica especialitzada en cultura mediterrània, crisis climàtiques i socials. Ella es defineix com a ecoradiofònica. És la Pilar Sampietro, que presenta cada diumenge des de 2008 el programa Mediterráneo a Ràdio 3. Un viatge sonor que fa 16-17 anys aviat que es va iniciar, tot recorrent la rica diversitat de les cultures que envolten aquest nostre mar. Dona de Ràdio Com És ha volgut fixar aquesta experiència ara en paper, en un recull de les imatges sonores que cada diumenge obren el programa. I l'ha fixat en un llibre titulat, precisament, Mediterrània, motius per començar el viatge. Benvinguda a la ràdio, Pilar.
4: Gràcies per convidar-me.
3: Només faltaria, és un plaer. Avui, en un programa de llibres, parlarem de ràdio.
4: Doncs clar que sí, parlarem de ràdio i de llibres també.
3: I tant, perquè podríem entrar, podríem entrar tan meridianament amb una pregunta que diu què és la Mediterrània i com ha marcat la Mediterrània a la Pilar.
4: Què és la Mediterrània? La Mediterrània és la nostra manera de viure i de ser. Tots els que som en aquesta part de món la tenim present en tots els sentits. I per tant, per mi la Mediterrània es defineix molt, com explica el Bilal Didac Pela Garriga, que és l'autor del pròleg i és un gran amic, amb una llegenda sufí, amb una dita sufí, que explica com un home cau per un penya-segat mediterrani, però s'agafa amb una branca, i quan està agafat a la branca, al final de la branca hi ha un rus de mel, cau una mica de mel, i ell allarga el braç, el dit, agafa el dit i agafa una mica de mel i se la posa a la boca i diu, oh, quina felicitat, i està caient. Per mi la Mediterrània, ara exactament com ho ha estat sempre, és això. Sí, hi ha penya-segats, però també hi ha mel. Per tant, és aquest equilibri entre els dos elements de la foscor, del terrible, de les guerres, de la desgràcia, però també de la riquesa, de les oliveres, de la farigola, d'aquesta unió entre amics o de la migdiada sota d'aquesta olivera.
3: Ja ho crec, que és un món de sensacions imperfectes, si vos, perquè n'hi ha que esgarrapen, n'hi ha que fan mal, com aquests penya-segats que dius, d'altres n'hi ha amb una dolçor i que generen una satisfacció increïble com aquesta mel. Això ha nascut de fet de ràdio i ho has transportat al paper, perquè diu el pròleg, també hi ha una frase que m'ha tret molt, que diu la veu és aigua
4: i l'escriptura terra.
3: I l'escriptura terra, aquesta aigua que fa 16 anys que tractes, on la qual navegues, en la qual emprens cada setmana un viatge, ara l'has volgut portar a terra.
4: Sí, a la riba, entre la terra dita de l'interior i també el mar que ens acompanya. Fixa't, jo tinc una relació molt clara. Jo crec que tota la gent que ens dediquem a la ràdio i sobretot a la ràdio creativa la tenim. Una relació molt clara amb la literatura. Per mi, ràdio, el so, i la literatura, escrit, són elements molt similars. Són eines que ens faciliten les persones creatives per poder mostrar mons, per poder mostrar imatges, per poder mostrar sensacions. En ràdio ho fem mitjançant la veu, en l'escriptura ho fem escrivint, però les dues tenen aquest canal d'unió, que la persona que ens escolta, la persona que ens llegeix, es crea el seu paisatge, es crea el seu escenari. En cinema, en fotografia, tot i que el cinema trasllada més enllà, ho tenim tot dit, la imatge és la imatge, ja et dona el paisatge allà muntat. Les persones són les que són i punt. En canvi, en ràdio i en literatura ets tu que te les crees escoltant-lo i llegint-lo, és tu que et fas aquest muntatge, és tu que te muntes la pel·lícula
3: i has de fer un exercici d'imaginació.
4: Exacte.
3: I allò mateix que has llegit tu quan ho llegeixo jo, pot generar unes sensacions, unes imatges ben diferents, no?
4: Per això està tan lligat i és
3: de
4: tan
3: fet,
4: normal.
3: Quan i per què? Quan i per què decideixes que aquestes imatges sonores, aquestes petites editorials que obren cada setmana el programa, val la pena recollir-les en format llibre?
4: Doncs mira, val la pena, i ho vaig fer el dia que em vaig adonar que fent una trajectòria unida d'aquestes imatges sonores estava explicant la història de la Mediterrània dels darrers 15 anys. Jo quan vaig començar a fer aquest programa Mediterrània, el vaig fer amb la intenció que em van dir, mira, per què no fas això, un programa de música de la Mediterrània? I vaig dir, que bé que estaré, que feliç per sempre, perquè els periodistes, mitjançant la nostra professió, hem d'explicar notícies que de vegades no són complaents i la nostra informació de tant en tant ens ataca. Per tant, jo pensava, sí, faré un programa de la Mediterrània i m'ho passaré de conya, i posaré música bona i tal, i gaudiré com, vaja, com mai he gaudit. Vaig començar a fer el programa i van començar les primaveres àrabs. Després, aquestes primaveres es van convertir en guerra. Després van venir les pateres i la necessitat de refugi, la pressió a la mar Mediterrània. Aquesta pressió que després es va veure sobretot molt capficada amb la situació de pressió constructiva i també de contaminació i de canvi de crisi climàtica. I jo he anat veient...
3: Però tu tens una ànima positiva i, malgrat tots aquests conflictes, veus una mica de llum a l'horitzó i dius, això es pot regenerar.
4: Sí,
3: pot refer. I aquí surten els 5 capítols o els 5 blocs en què has distribuït aquest llibre, no? El blau, que seria el mar, aquesta il·lusió del nostre Mediterrani que ens agrada, capítol 2, les primaveres, capítol 3, les pasteres, capítol 4, el ciment, capítol 5, regeneració. I a cada capítol que hi trobem? Una vintena de descripcions, una vintena d'editorials. Em permets una llicència? Llavors t'ho faré fet a tu. No sé si ens en llegiries alguna d'aquestes editorials.
4: Sí, vols que te'n llegeixi alguna? Llegeixes tu.
3: Va, farem un mano-mano, que es diu.
4: Va.
3: Una tu, una jo.
4: Val.
3: La primera, com que jo també tinc una mica d'ànima positiva, diguem-ne, va, obrim el capítol blau, que una mica ja ens ha explicat la Pilar, que seria el fonament, la idea amb què va néixer el programa. I el capítol blau s'inicia així. Diu, hi ha una illa, i a l'illa, cases amb teulades vermelles i persianes blaves. El mar xoca contra el mur i nodreix les algues que s'han aferrat a la pedra. D'aquí una estona, el sol il·luminarà portes i finestres i algú cridarà al veí, perquè és el moment de començar el viatge. I cada setmana hi ha un viatge, cada setmana s'inicia un viatge, cada programa és un viatge per aquesta mar. No sé si recordes per què o quan o com vas concebre el programa pensant en un viatge. I sempre hi ha la idea del viatge.
4: Sempre hi ha la idea del viatge i, de fet, totes les descripcions, totes aquestes postals sonores, aquests paisatges sonors, acaben de la mateixa manera. És com un mantra, començar el viatge. Sí, perquè és molt important. Perquè a la Mediterrània les persones que hi vivim som totalment nòmades, ho han estat els nostres abans passats, hem anat d'un costat a l'altre, i jo volia enfatitzar el viatge. El viatge per necessitat, el viatge per conèixer, el viatge per fer-te més gran, el viatge per salvar la vida. Tots aquests viatges són viatges, i només viatges, perquè fixa't que si un viatge de nord a sud li diem viatger, si viatge de sud a nord ja és un refugiat, ja és un migrant, i això és el que vull trencar, el viatge tan sols pel viatge. Per això vull deixar tan clar, i per això finalment la Mediterrània està feta d'això, des del comerç fins a la necessitat de viure en un altre lloc i de respirar unes altres realitats.
3: Explica'ns el mapa. El mapa de l'artista Sabine Rethore. Rethore, deu ser, no?
4: Sí,
3: ben dit?
4: Sabine Rethore.
3: Rethore. A la pàgina 11 o 12, al principi del llibre, hi ha el mapa de la Mediterrània. Però el nord no és a dalt i el sud a baix, sinó que està com capgirat. A dalt hi ha l'oest, a baix hi ha l'est. Té tota la simbologia i tota la intenció del món aquesta manipulació del mapa.
4: Totalment, i per això vam decidir posar-lo al principi del llibre i, a més, convidar els lectors a que, mentre van llegint aquesta evolució dels paisatges sonors, el consultin de tant en tant per situar l'escena, perquè les escenes que narro són escenes que sovint no especifico, però que són molt clares i et duen a un lloc determinat. Aquest mapa, com dius, està invertit. És un mapa en lloc d'horitzontal vertical, i la Sabine Rethore, que va néixer a Marsella, ara viu molt a la vora de París, ho sap bé, està especialitzada en aquests mapes, jo no diria utòpics, però sí mapes reals, perquè finalment la Terra no és plana, no la tenim horitzontalitzada. Per tant, és molt fàcil que en moments determinats del gir de la Terra la Mediterrània no sigui horitzontal, sinó vertical. I aleshores desapareixen les fronteres. I desapareix aquesta línia nord-sud que els humans hem marcat tan ràpidament per dir el nord ric i el sud pobre, no? El sud global. La Sabine fa aquest mapa perquè diu que vol afavorir una imatge de colonial, inclusiva, desmantellant aquests estereotips que nosaltres comentàvem nord-sud i advocant per una Mediterrània sense fronteres. Al llarg d'aquests 15 anys que jo faig el programa, Bel, és el que m'hi he trobat, la necessitat de totes les persones que han participat en el programa, cap ni una no m'ha dit que les fronteres no siguin un impediment, sinó el contrari.
3: El contrari, i aquell pont de Mar Blava que també es va definir en el seu moment, més que un pont, hi ha molts dies que pensem que és un pou.
4: Totalment, esclar que sí.
3: D'aquí ve la segona, el segon capítol, que és les primaveres, que inicialment semblava estan passant coses, i a la riba sud es mouen coses per obrir-se. Finalment no va ser exactament així. I aquí, no sé si en tens algun de preferit de paisatge, jo sí que n'he triat un.
4: Vinga, tria, va, llegeix-lo.
3: És el número 10, però m'agradaria que el llegissis tu.
4: Digues la pàgina.
3: Pàgina 76.
4: Sí, ara hi vaig, això està aquí. Sí, clar, és una expressió i sobretot és una situació i un moment molt clar. Ara us trobeu a l'Orient Mitjà, una mica entrada, són dones, perquè aquest capítol de primaveres, si t'hi fixaràs, hi ha moltes dones que hi estan incloses.
3: I és aquesta... Hi ha una reivindicació del paper de la dona,
4: sí,
3: i de l'alliberament i de l'obertura...
4: Sí, sí, després les contradiccions dins de les diferents cultures i religions i com s'impliquen i s'apliquen en un lloc i com s'apliquen en un altre. Aquest capítol diu així: anaren a buscar pintures per començar el grafiti al mur, anaren a buscar paper i llapis per dibuixar els trets del present, anaren a buscar una càmera per filmar l'acció, però va passar que ja no hi havia pintura, ni paper, ni llapis, ni càmeres amb què expressar el que vivien. Per això no van tenir més remei que començar el viatge.
3: I aquí entra la sintonia i comença el programa, i no sé qui devies tenir d'entrevistat aquell dia, o no sé quina música havies triat, i va passant aquest programa que s'emet els matins de diumenge. Llavors el podeu anar a pescar al podcast a l'hora que més us convingui.
4: Sí, jo recordo que en aquest moment, clar, cada un d'ells està molt inspirat amb els protagonistes del programa del dia. Jo ho escric pensant en ells i en les seves vivències quan preparo el programa, i surten aquestes postals, que poden ser d'aquí i d'allà. Jo recordo que aquell dia parlava molt de companys i companyes periodistes com nosaltres, creatius i creatives, que en un lloc determinat, degut a aquesta pressió del poder dictatorial, es van veure tancades no tan sols les seves creacions sinó també els seus mitjans de comunicació, i per tant no podien explicar, i els que van tenir la sort van marxar del país, i d'altres, perquè aquesta és la nostra feina, doncs han mort malauradament explicant i narrant el que passa. Estic parlant dels nostres companys palestins,
3: ja,
4: i ara també no tan sols de Cisjordània sinó del Líban, i que estan morint sota la pressió i el genocidi que està passant a l'altra banda de mar.
3: Les guerres, la fam, la pobresa generen moviments humans, generen èxode, perquè tothom vol el millor pels seus, per la seva família, pels seus fills, pels seus descendents. I aquí hi hauria el tercer capítol, el de les pasteres, que jo sobretot m'he imaginat, i amb el capítol que hi ha a la pàgina 110, que ara te'l llegiré jo, i seria un altre dels grans blocs que avui mateix veiem cada dia en els informatius, i allò que ens arriba a l'estómac i que ens fa un mal increïble, perquè diu aquest capítol: tornem on la platja és una catifa d'armilles taronges abandonades. Ja no en diuen salvavides, no es mereixen aquest nom. Tornem al punt on els que arriben somriuen i ploren, perquè saben que per a ells encara no ha acabat el viatge.
4: Sí, somriuen i ploren. Mira, la gent d'Open Arms, jo he tingut, clar, molt contacte amb alguns dels vaixells de rescat d'aquestes persones que es veuen obligades a deixar casa seva, les seves oliveres, la seva vida, el seu camp, la seva terra, la seva família moltes vegades, i els recullen al mar, sobretot Open Arms i Metges Sense Fronteres mitjançant els Geobarents, que és un altre dels vaixells que actua sobretot a les costes de Líbia, al Mediterrani Central. Això encara és molt més dur, molt més dur. Saps què em diuen? Què fan? La primera cosa que fan les persones quan pugen al vaixell de rescat?
3: Digues.
4: Cantar. Canten. Canten perquè la pressió és tanta que l'ésser humà, quan troba una espurna d'esperança, que és el que intento reflectir en aquest llibre, una espurna d'esperança, cantem. I això és quelcom que et congratula i, a més, et fa tornar un altre cop a pensar i entendre i a saber i estimar la condició humana, no? Cantar.
3: Ja ho crec, que això segurament és el que tenim més present. I poder no som tan conscients de l'altre gran problema que marques en el bloc, o en el capítol, en el gruix 4, que defineixes com a ciment. I dintre de ciment, temes com la pressió turística, la pressió urbanística, la contaminació, com estem destrossant aquest nostre entorn. Te'n suggereixo un, de paisatge.
4: Sí, jo tinc l'altra pota en periodística, que és la pota ecològica. Faig programes també d'ecologia i m'he vist molt lligada durant també molts anys a explicar...
3: Ecoradiofonista te defineixes, eh?
4: Sí, sí, sempre en el món de la ràdio. Finalment sóc una dona de ràdio. Vaig començar les ràdios lliures a Barcelona i des de... no tenia ni 20 anys i des d'aleshores ja a Ràdio 4 també he desenvolupat la meva carrera professional. De fet, jo, Abel, volia ser corresponsal de guerra, I seguia molt els treballs de la Maruja Torres. Per mi era, sempre ha estat una referent, i somiava jo, per què no puc ser a Beirut ara? Ara veig a la Maruja per Twitter i com està plorant el que està passant a Beirut i penso, ostres, hauria estat jo aquí encara? M'hauria salvat? Hauria de ser un d'aquests periodistes que hauria caigut sota les bombes per la meva necessitat d'informar. Finalment em vaig dedicar al món de la cultura, però el món de la cultura em va dur en ràdio cap a l'ecologia. I allà segueixo, amb una pota a la cultura, en Mediterrània, i amb una altra pota a l'ecologia. I sí, la pressió de la Mediterrània és brutal, és un dels llocs on els efectes de la crisi i l'emergència climàtica s'hi està veient, ja comencem a veure-ho, s'està veient molt més incidit que en altres punts del món. La temperatura del mar, ja heu vist aquest estiu, ha fregat. És que no vull ni pensar-ho, perquè que els 30 graus, gairebé 28 graus, 24, 25, 26, és quelcom que no podia imaginar.
3: És una apassionada. La Pilar és una apassionada de la seva feina i del que fa. Es podria haver dedicat a la poesia, però la poesia potser és més etèria, és més teòrica, i en canvi s'ha dedicat al periodisme, però fa poesia també, perquè aquestes editorials, aquestes imatges sonores que obren el programa són autèntica poesia. Pàgina 148.
4: No, mira que tenim una discussió, perquè jo al principi de tot, gràcies per dir-ho així, Abel, ja deia que no, jo no vull ser pas poeta, perquè respecto molt els poetes, però finalment la poesia forma part també de la meva vida. Sí, i em sento molt halagada quan algú em diu, ei, fas poesia.
3: Home, doncs llegeixa-me-la, la del 148.
4: Va, l'obro així, faig una qualsevol.
3: Doncs va, tu.
4: Doncs mira, vaig a parlar-vos de pressió i també de pressió a la ciutat. En sortir de la cantina que sobreviu als gratacels i on els pescadors reprenen forces, un es fixa en un rumb de les onades. El mar no es mou en la direcció a la que té acostumats els nostres ulls. Algú corre per amarrar més bé la barca, algú assegura les veles, algú agrupa les xarxes perquè no s'enredin entre les roques de l'espigó, algú mira cap a la línia de l'horitzó per albirar el punt en què s'han convertit aquells que dies enrere, com que ja no tenien platja per descansar-hi la barca, van decidir començar
3: el viatge. Que bo, que bo. I llavors el crit d'esperança, perquè no ho veu tot perdut, la Pilar.
4: No, el crit d'esperança és la regeneració. El crit d'esperança és adonar-nos del que estem fent, de la manera i del model de vida que tenim, sobretot al món occidental, i com el podem revertir. I només hi ha una manera: reduir, decréixer, tenir una mica de recessió en les nostres vides. Significarà una bona vida per tothom, però no amb quelcom i moltes coses que no són necessàries per viure.
3: I finalment, ja no deixo de preguntar mai als convidats que passen pels oficis del llibre allò com són com a lectors quan es posen davant d'un llibre. a la Pilar, la Pilar San Pietro, com es defineix com a lectora?
4: Jo com a lectora sóc una lectora voraç, també m'ho ha donat la meva feina i la ràdio, llegeixo molt i això em causa un plaer infinit, perquè mitjançant la lectura imagino aquests mons que després de vegades es fan realitat i a més m'ajuda a respirar. Sense la lectura i la música jo no sóc res.
3: Què llegeix ara, avui, o què té damunt la tauleta de nit, o no sé on, quin és el lloc preferit per llegir la Pilar?
4: Doncs mira, actualment estic llegint un llibre de la Luisa Yusfi, es diu Seguir siendo bárbaro. La Luisa Yusfi és algeriana, és una escriptora algeriana que viu a França actualment i que recull les, sobretot el pensament d'un altre gran algerià, Kateb Yassin, que un bon dia va descriure per què ells com a migrants a França s'han de sentir bàrbars. Quin és el concepte de bàrbar que els mateixos francesos van donar i com decolonitzar aquesta paraula i aquest sentiment. És un llibre increïble que m'estic llegint. Està editat per Quadernos Anagrama i la veritat és que val moltíssim la pena. Això el llegeixo.
3: Mira, Pilar San Pietro, ha estat un plaer parlar avui d'aquest Mediterrani amb motius per començar el viatge, perquè malgrat tota la història que ens contempla encara podem començar coses, encara es pot començar el viatge i ho podem fer més bé. I ho podem fer més bé que no hem fet fins ara.
4: És clar que sí, comencem el viatge sempre, sigui un viatge físic o sigui un viatge personal intern, però sobretot si és físic, una qüestió, si anem de nord a sud, tinguem compte qui són i vigilem amb la petjada que deixem al lloc. Si viatgem és per conèixer l'altre, l'altra persona o individu, no humà, però l'altre, no els objectes i no el consum. I això voldria que quedés molt clar i que ho practiqueu i ho feu realitat.
3: Busqueu aquest llibre, escolteu el Mediterrani amb la Pilar San Pietro, que segur, segur, segur que us satisfarà i us obrirà les ments per viatjar amb aquest perfil i amb aquestes intencions. Una abraçada ben forta, fins la propera, Pilar.
4: Una abraçada a vosaltres, gràcies per haver-me convidat i aquests minuts de ràdio aquí a l'Escala.
2: Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
3: Fins aquí l'entrevista i obrim el complement d'aquestes càpsules en què hi col·labora habitualment la Judit Covenya. Ben retrobada, Judit, què tal?
5: Molt bé, com anem, Abel?
3: Engegant temporada encara, tot i que ens hi picarà al mitjan de la mitja tardor i encara estarem aquí obrint coses, però
5: bueno.
3: Però bé, estem molt bé i amb ganes de gratar llibres, de conèixer-en sí. més, d'estimar-nos-els i de ves que no ens posem a col·leccionar-los i fer unes biblioteques fenomenals.
5: Home, us porto un tastet. Farem uns tastets en aquests complements per veure si algú se li desperta això que en diuen bibliofília, que és com totes les fílies fan com mitja por,
3: com una mica de por, una mica de iullo.
5: Aquesta és amor pels llibres, eh?
3: Explica'ns una mica, posem un context, definim què és el bibliofília.
5: Mira, com que el programa és allò dels oficis del llibre, no? I anem explicant què hi ha al voltant d'aquest objecte que ens acompanya a casa, doncs hi ha una gent que són els bibliòfils, que en tenen molts i molts, i com més en tenen, més en volen, sobretot de llibres antics, estranys, que n'hi ha pocs, i els van a buscar per tot arreu.
3: A mi, parlar de bibliofília o d'aquests col·leccionistes de llibres em genera imatges, imatges visuals de grans biblioteques amb aquells colors terrosos i d'èpoques pretèrites, no tant de l'actualitat. Segur que hi ha hagut una època d'or de la bibliofília, o en tot cas, quan va néixer això?
5: Mira, la bibliofília, tal com s'entén, l'amor al llibre com a objecte de col·lecció, apareix al Renaixement a Itàlia, als segles XIV i XV. És l'època quan els humanistes, reis, prínceps, senyors, grans senyors, es van dedicar directament o per mitjà d'agents especials a recórrer països d'Europa a la recerca de manuscrits, de cartes, autògrafs, incunables i altres tipus de llibres rars. És això. Per tant, a partir del segle XIV també s'ha d'entendre que en aquells moments els llibres eren objectes rars, també, només els podia tenir qui se'ls podia pagar, qui sabia llegir, i això no era pas tothom.
6: I avui obrim un cicle de bibliòfil, un cicle de grans col·leccions o un cicle de grans biblioteques privades, si vols. Com és Catalunya en el món de la bibliofília? Tenim grans col·leccions? És abundant? Sí. No?
5: Catalunya té molts bibliòfils. A Catalunya, com que ens estimem la llengua com a eix, suposo que també dona aquest amor per allà on trobem la llengua escrita, ordenada o sense ordenar, perquè entre els bibliòfils ja veureu que hi ha gent que no tenia tan clar això de que li ordenessin la llengua en un moment donat, ni algun que fum coses amb Pompeu Fabra, per exemple. Però Catalunya és país de biblioteques privades molt importants i també biblioteques públiques que són allà on van a petar moltes vegades aquelles col·leccions privades de gent, d'altres col·leccions.
6: Va, doncs aquí està fent l'anunci. Judit, benvinguda altre cop als Oficis del Llibre. A partir d'aquí començarem a recórrer biblioteques fenomenals, volums recollits per bibliòfils amb un gran amor per aquest element que és el llibre.
5: Gràcies.

vegades les coses no surten a la primera. Només quan caus et pots tornar a aixecar. Tan sols quan has marxat, sols quan pots tornar. Si no oblides qui ets, mai serà tard per intentar-ho un cop més. Sabem que plorarem i que cridarem i que ens enfadarem, però seguirem endavant. Volem fer-ho amb tu, com sempre. Sabem que només així és possible. I si ho fem junts, i si ho fem junts, i si ho fem junts, i si ho fem junts.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Avui us voldria demanar una poesia del tristament ignorat Joan Salvat Papaseit, recitada per Ovidi Montllor, acompanyat per Toti Soler. Es diu Dóna'm la mà.

que anirem per la riba, ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes i les de la sorra prendran un aire fidel i discret. No ens miraran, miraran noves rutes amb l'esguard lent del copsador distret. Dóna'm la mà i arrecera la galta sobre el meu pit i no temis ningú. I les palmeres ens donaran ombra i les gavines sota el sol que llu ens portaran la salabror camara a l'amor, tota cosa a prop del mar. I jo, aleshores, besaré ta galta i la besada ens durà el joc de mar. Dóna'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos

0: Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
1: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
1: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures.

0: bla bla bla bla bla bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: viure, tenim un pla. Agenda 2030. Pirineus 2030. Uneix-te al pla.
1: Generalitat de Catalunya.
2: Busques inspiració? A Teno portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable de proximitat i de temporada.
3: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
2: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
3: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
2: Tria Teno, cuina i lleure de proximitat.
4: Mare meva, quin somni!
5: A vegades, recuperar-se costa molt.
6: Recupera't amb Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit amb vitamines, triptòfan i zinc et torna la vitalitat, l'ànim i les defenses en només 12 dies. I ara també Estenolit infantil. Estenolit, de Laboratori Zern.

0: informació, música, entreteniment.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
3: Com?

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà i punt.
1: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: vull que em portis al lloc més divertit del món on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics.
1: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.

0: que...
1: Es diu que durant l'època romana els romans pensaven que si una persona que estava sana feia un esternut, significava que el seu cos estava intentant expulsar els esperits malignes de futures malalties. Per això, de seguida, després de l'acte, es deien frases que invocaven felicitat, com enhorabona, per exemple. Els antics grecs, quan veien algú esternudar, deien vivit. En canvi, els antics romans deien salve. Es diu que tot va començar per culpa d'una epidèmia de pesta a Roma l'any 1591. Tots els afectats morien esternudant. Per tant, la gent, quan veia algú esternudant, ja s'esperava la mort. I per intentar evitar-la, li dient que Déu et beneixi, és a dir, que Déu li allunyés d'aquest perill.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

Hola. Benvingudes i benvinguts al portal participa.gencat.cat, el portal de participació ciutadana on podràs informar-te, participar i debatre sobre les polítiques públiques que impulsa el nostre

0: i una contrasenya. Un cop registrat, podràs realitzar noves propostes, comentar-les o donar suport a les iniciatives que més t'agradin. Aprofita el portal per conversar amb altres usuaris, generar nous debats i compartir les propostes a les xarxes socials. Però ei, que no tot és virtual. Si estàs registrat, també podràs apuntar-te a sessions de debat presencials. A més, podràs fer seguiment de les propostes i veure'n l'evolució. Entre totes i tots, prendrem millors decisions. Entra a participa.gencat.cat i ajuda'ns a construir una societat més oberta, transparent i col·laborativa. Generalitat de Catalunya.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
1: Contestador 972 51 12 68.
0: Sí, sí.
1: I WhatsApp 656 19 70 62.
0: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar aquesta hora perquè no els agrada res, i tal i Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
2: Multiplica.
0: Doncs multiplica per nosaltres. Promociona'ns, publicita'ns.
2: Multiplica.
0: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.

0: torno a recordar telèfons.
1: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
0: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: Xavier, oi, què ens estàs dient? Bueno, escolta'm, rumia't bé la idea que et vaig donar l'altre dia. L'hem de fer grossa i ens hi has d'ajudar, perquè nosaltres no ho sé, però rumia-t'ho, Xavier, perquè l'hem de fer grossa.
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
2: Repetiràs.
4: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir.
5: Radio Vila!

La memòria humana no funciona com una gravadora que emmagatzema records intactes. En realitat, cada vegada que recordem alguna cosa, el cervell reconstrueix l'experiència combinant fragments reals amb interpretacions i informació posterior. Això pot provocar falsos records, que la persona viu com si fossin completament reals. Els experiments psicològics han demostrat que és possible fer creure a algú que va viure una experiència que mai no va passar, simplement repetint suggeriments o mostrant imatges manipulades. Aquest fenomen no implica cap malaltia, és una característica normal del funcionament cerebral. El cervell prioritza la coherència i el significat per sobre de la precisió absoluta. Aquesta capacitat reconstructiva és útil perquè ens permet adaptar els records, aprendre i integrar noves experiències. Tanmateix, explica per què els testimonis oculars poden equivocar-se amb seguretat total. La memòria és, en realitat, un procés creatiu constant més que un arxiu immutable del passat.

0: costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per al Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
2: Uau, déu-n'hi-do.
3: Empúria Brava, quan passis per davant...
4: Mira, para,
3: para. Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
5: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana o un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
3: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, amb fes.
6: 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/Pla Alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa. El Pla

0: שלני.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat. I'm gonna show you what I'm working
4: with. I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Roses i Figueres tenen un 30% de població estrangera. Són la tercera i la quarta ciutat gironina més gran de 18.000 habitants, amb el percentatge més alt per darrere de Lloret i Salt. Desmantellen una plantació de marihuana amagada als boscos de Darnius amb més de 1.000 plantes. Quatre homes d'entre 29 i 37 anys van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra. El cultiu no s'atura a l'Empordà. Els radars de Girona generen 116 multes al dia durant el primer any. L'avinguda de Josep Tarradellas concentra més de la meitat de les 41.068 infraccions registrades, seguida del carrer de Pedret, que n'acumula 13.353. I és que els conductors que es creuen superiors a la resta i ho volen demostrar conduint, augmenta dia a dia. Només cal observar les nostres carreteres més properes.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Oli. Oli. Oli.
1: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
2: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
3: Tant si es vol com si no es vol.
1: 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Les xarxes estan molt bé per passar l'estona. Per informar-te de Ràdio Vila-sacra, només a Ràdio Vila-sacra. Amb llicència legal de la Generalitat de Catalunya i emetent tant per al 107 de la freqüència modulada com per internet a la pàgina radiovilasacra.cat. Tosca!
1: És l'hora del pati.

l'Arcada de Faras. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972 590855.

0: Música i salut. Amb Elisa Mercadal.
1: Secció amb la musicoterapeuta Melissa Mercadal. Què ens proposaràs a través d'aquesta secció que tindrem cada 15 dies?
2: Bé, el que proposo és presentar una altra versió de la música, no? Un altre cantó de la música. En aquest cas, doncs, com a eina terapèutica per contribuir al benestar i a la salut de les persones.
3: Bé, si la música ha adoptat moltes funcions al llarg de la història de la humanitat, repassem-ne algunes. I aquí tenim la música de Richard Wagner.

0: Per què ens has proposat aquesta obra?
1: Bé, precisament per il·lustrar una d'aquestes funcions de la música, no? De representació simbòlica, no? Com músiques concretes les associem a esdeveniments concrets, no? Aquesta, per exemple, la marxa nupcial, doncs sabem que s'utilitza o s'utilitza molt per casaments, bodes, etc, etc, no? Jo també pensava, bueno, aquesta és molt clara i molta gent la coneix, però també m'ha fet pensar, no, creixent, havent crescut en un poble, no, com les campanades de l'església, diferents tocs, diferents combinacions, no, també simbolitzen o ens donen informació, el toc de quan per anunciar que hi ha un mort, o el toc quan i és a través dels sons, no? Aquest és un exemple de la música com a representació simbòlica que moltes vegades doncs no en són conscients i la potència que té en aquest cas. Un altre que coneixem i que tots l'utilitzem d'questa manera és el d'entreteniment gaudi, no? Totes les propostes musicals per anar a gaudir, per anar a disfrutar, no, de les diferents propostes, concerts de diferents tipus, de diferents estils de música, balls on la música hi és molt present. Una altra funció que també és molt important i que, de fet, l'adoptem molt en els contextos terapèutics és el de comunicació, no? Sobretot, diguéssim, bueno, tenim música programàtica, música sinfònica, que té un programa darrere, que ens comunica, que ens transmet un missatge, però potser també l'exemple més clar són les cançons en lletres concretes, no? Que ens donen un missatge molt, molt específic.

Val. La cançó, no?, del Lluís Llach, Un país petit, coneguda per molts de nosaltres, que té un missatge molt concret, no? El Lluís, doncs, a través d'aquesta cançó, expressa, no?, com et sent envers el seu país, no? Un país petit, Catalunya, però l'estima que sent per aquest país i el que sent per ell. Bueno, n'hi hauria moltíssimes, no? Altres paraules d'amor, no? Una primera relació, no?, que ens canta el Joan Manuel Serrat, i com aquestes, doncs, hi hauria una llista infinita, no?, de cançons amb missatges concrets. Val? També tenim una altra funció que és molt important de la música, i l'important de la música per contribuir a l'estabilitat i a la continuïtat d'una cultura determinada. I per exemple, aquí a Catalunya tenim una riquesa tremenda, no?, de música tradicional que està molt associada a nosaltres i a la cultura, no?, la cultura nostra i les seves característiques.

0: Quan podríem dir, Melissa, que comença aquesta connexió entre la música i la salut? Ho sabem, això? O no se sap?
1: Bueno, el que sí que sabem és que aquesta connexió música i salut, doncs, pràcticament ha acompanyat doncs, tota la història de la humanitat, no? Des dels temps més antics de tot. Un dels primers relats o les primeres troballes que hi ha en relació a aquest tema és la història entre David i Saül, que surt a la Bíblia, no? On David doncs, tenia competències musicals, sabia tocar molt bé l'arpa i davant un Saül que estava superangoixat, que estava superestressat, doncs, el fet de tocar-li l'arpa en aquell moment doncs, el va ajudar-lo a calmar, no? I a tenir, a aconseguir un estat de més estabilitat. Després també la música forma part de rituals de curació des de temps immemorals i encara continua sent així en algunes cultures, no? Tots coneixem, on sentim parlar dels xamans. Xamans, doncs, l'home curander, diguéssim, l'home medicina, no?, que utilitza la música, utilitza els sons, no?, per treballar i per fer sentir millor a les persones. Sí que és important, i vull comentar, que com l'ús que s'ha fet de la música per potenciar, bueno, la curació és un terme realment molt gran, i jo no vull parlar de curació necessàriament, però per ajudar, no?, per acompanyar, per fer sentir millor les persones. Doncs està molt relacionat a la concepció, al concepte de medicina que hi ha hagut a cada època de la història, no? Quan hi havia una concepció més màgica o que els cossos o esperits negatius s'apoderaven del cos i feien enfermar, sempre molt lligat a un aspecte de més emocional, mental, no? I a mesura que la medicina doncs, va anar adquirint un concepte més científic, doncs, l'utilització de la música també ha adoptat, no?, aquest caire més científic i basat en l'evidència. Però un altre aspecte que crec que és important també mencionar és la importància de la música que va tenir durant l'època grega, no? Formava part de lo que era la formació, l'educació de les persones i estava inclosa dintre lo que eren les facultats de medicina o lo que eren els estudis de medicina durant els grecs, no? La música era part, no? Per tractar lo que deien l'ànima, la part més emocional. De fet, el primer tractat on es parla dels poders curatius de la música és el tractat de Boethius, de 600 anys abans de Crist. Molt curiosament, aquí ja surt, no?, aquest efecte, aquest potencial de la música per curar, per ajudar. I basat en anècdotes, no?, en evidències i estudis científics. Després tenim l'època dels quatre humors cardinals i on també, no?, hi ha escrits que parlen de la importància de la música per mantenir l'equilibri, no?, d'aquests quatre humors cardinals, que era bàsic per mantenir l'estat de salut. O sigui que això de que la música pugui afectar positivament a les persones, doncs ja data de temps de molt antics, no? Es va començar a parlar de les vibracions corporals, les vibracions musicals, i veure com aquí pot haver una connexió, aquesta capacitat de sincronitzar ritmes corporals amb els ritmes, vibracions de la música, i com tot això doncs, ho utilitzem per dirigir, per acompanyar la persona cap a la direcció que ens interessa. I els va ser ja els segles XVII i XVIII, on ja veiem un tractament, veiem una aproximació més científica, i un altre esdeveniment que també ha contribuït és que recentment, no, o quasi 250 anys més tard, doncs tant la medicina com la psicologia de la salut com la musicoteràpia es donen compte que la persona no és només un aspecte físic, sinó que hi ha un component biològic, hi ha un component psicològic, hi ha un component social, i la música pot afectar a algun d'aquests aspectes.

0: la Capella Reial de Catalunya, dirigits per Jordi Savall, interpretant aquest fragment del Llibre Vermell de Montserrat, el Polorum Regina o Regina, un dels fragments monòdics d'aquest còdex del segle XIV, Melissa. Com vinculem aquesta música al que ens deies?
1: Bé, jo aquesta música, bueno, la volia proposar precisament per il·lustrar una època determinada, segle XIV, no? Estàvem parlant una mica de la història i el recorregut i aquesta connexió música-salut al llarg de la història. He pensat, bueno, doncs, contextualitzem-ho amb una música d'una època determinada, no? L'edat mitjana, Llibre Vermell de Montserrat, segle XIV, tipus de música.
2: La música com a ciència i art per potenciar la salut i el benestar de les persones. Anirem descobrint precisament aquest potencial de la música com a eina terapèutica i també les seves diverses aplicacions. Melissa Mercadal, ha estat un plaer.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Adéu, a tu. Bon dia. Adéu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El treball nocturn i l'insomni crònic augmenten el risc de desenvolupar la Covid persistent, segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona.
2: Quan una persona treballa de nit i dorm de dia, hi ha un 80% més de probabilitat de patir Covid persistent, una malaltia que es caracteritza per mantenir els símptomes durant setmanes o mesos després de la infecció inicial. El risc baixa per als qui treballen de dia però sofreixen insomni crònic. Aquí és del 40%, segons l'estudi en què s'han analitzat 3.000 casos. I el problema més gros apareix quan es forma el còctel d'ambdós factors, treballar de nit i tenir insomni crònic. Aquí el perill es dispara fins al 300%, tal com indica el coordinador de l'estudi, Manolis Coguevinas.
3: Si tens combinació a treballar de nit i tenir insomni, allà el risc es fa 2-3 vegades més alt, eh? És seriós.
2: Cal apuntar, però, que treballar de nit i dormir de dia no augmenta el risc de contreure la infecció, sinó que en complica i n'allarga la recuperació.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Vés a saber, tot és possible. No passa res.

0: Sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostre i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Al teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
2: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
1: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
3: I tant que sí.
4: Sí, pues sí. Sí.
5: Ràdio
4: sí.
5: Vila-sacra sempre.
6: Ràdio Vila-sacra sempre.
5: I tant.
3: I tant. Sí.
5: Sí.
7: Sí.
5: Sí.
7: Tothom ho sap, no?
5: Mm-hmm. Sí.

Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. A la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a MediaMarkt.

0: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
1: El so deixa de ser invisible gràcies a discos de vinil o cintes magnètiques que fan que l'escolta sigui també una experiència tàctil.
2: El Museu de la Música presenta l'exposició Escoltar amb les mans, sobre la fragilitat i la durabilitat dels suports analògics.
1: Més informació al web del Museu de la Música.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
1: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.
2: Informació, música, entreteniment.

0: la nit.
1: Ara t'explicaré una història.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
3: La diferència.
4: Confirmat.
3: Bé, què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a lloms d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Mas i Fill Patrimònia tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
9: A Mas i Fill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.
8: masifill.com.
10: La xarxa.
11: Aquest estiu, refresca't com mai.
12: Aquabrava.
11: Tens emocions fortes a la zona Aqua X Jam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
12: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
11: A Aquabrava.
13: Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.

0: I parlant d'emocions.
1: 17.
2: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
3: Què?

Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

té un gosset molt eixerit. Carretets perduts l'hi he estat ensenyant. A demanar a les senyores petonets aixecant les dos potetes del davant.

casa i viu un marit i muller, que aquesta nit diu que han armat tal sarau que el sereno i l'arcalde han acudit i amb prou feines hi han pogut posar-hi pau. Segons

0: tira, vamos, muller.
1: Ho sento, però això ja s'ha acabat. Però si tant us ha agradat, tornem-hi, que no ha estat res.
2: I ara cultura.
3: Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Quan era petit, el vestien com una nena. I és que resulta que la seva germana gran havia mort i aquesta era la manera que tenien els seus pares de portar-ne el dol. També van intentar que no sorgís el seu talent poètic i artístic fent-lo ingressar en una acadèmia militar. Parlem de René Maria Rilke, nascut el 4 de desembre del 1875 a Praga. Mentre estudiava, es va enamorar d'una dona casada, per la qual va canviar el nom de René pel de Rainer, i que va ser la seva confident fins a la mort, malgrat que se separessin aviat. El 1899, Rilke va conèixer Tolstoi a Moscou, i el 1900, l'escultora Clara Westhoff, amb qui es va casar. Però tot i que la parella va tenir una filla, Rilke no estava fet per la vida de família feliç i va abandonar casa seva, de bon rotllo, per anar a París a escriure una monografia sobre l'escultor Auguste Rodin. Va fer viatges, va escriure assaig i també poemes i prosa. En l'estada al castell de Duino, prop de Trieste, va escriure les elegies de Duino, la seva obra més coneguda, juntament amb els sonets a Orfeu, que va traduir al català de manera exquisida el poeta Joan Vinyoli.
4: I era quasi una noia, i va sorgir d'aquest acord feliç, de canti i lira, i resplendia clara entre els seus vels vernals, i es va fer un llit dintre la meva orella.
5: Vaja i amant, encantat, el fill és corrat, el padre és fallat.
3: La poesia se la van endur als canons perquè va esclatar la Primera Guerra Mundial mentre Rilke era a Alemanya i les possessions parisenques del poeta van ser confiscades i subhastades. Rilke, per consolar-se'n, se'n va anar a Munic a viure un afer tempestuós amb una pintora, tot i que va acabar reclutat els últims dos anys de guerra. A partir del 1923 va fer estades llargues en un sanatori per problemes de salut. Quan va morir, el desembre del 1926, es va diagnosticar que tot plegat havia estat per leucèmia. Una mica tard.
2: Lletres d'or.

T'has adonat que les arts gairebé sempre formen part dels teus millors records? Com la teva cançó preferida, la pel·li de la teva infantesa que et saps de memòria, aquella obra de teatre que vas veure amb el teu primer amor. Perquè tots els artistes puguin seguir desenvolupant la seva professió, cal que obtinguin un benefici just al llarg del temps per la seva feina, esforç i talent. Per això són necessaris els drets d'autor, on les entitats de gestió col·lectiva juguen un paper molt important, ja que a més de donar-los tot el suport i assessorament possible, s'encarreguen de documentar les obres, identificar-les i intervenir en nom dels autors per l'ús de les seves creacions. Els autors no només estalvien costos, també reben ajuda per gestionar les llicències del seu repertori. I a més, al crear sinergies, poden administrar els seus drets d'una forma més eficient. Aquesta unió també beneficia els usuaris, ja que poden trobar totes les obres en un mateix lloc. D'altra banda, les arts també evolucionen. Oi que l'era digital té moltes coses bones, com poder accedir a un gran catàleg d'obres en un sol clic, des de les aplicacions, les xarxes socials o les plataformes de descàrrega o streaming. Però també hi ha problemes com la pirateria o l'escassa remuneració dels artistes per les seves obres en entorns digitals. Els creadors mereixen un tracte just també a internet. I per ajudar que sigui així, les lleis s'han d'adaptar als nous temps. I és que evolucionar també és protegir el que més ens agrada. Perquè les arts només existeixen si tu les vius.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La gran quantitat d'informació que s'està difonent aquests dies sobre l'eclipsi pot fer que molta gent arribi a dimecres, dia 12 d'agost, amb una certa saturació. Tot i que es tracta d'un fet poc habitual, els experts recorden que és legítim no sentir interès cap a aquest fenomen astronòmic i que l'eclipsi és només un dels molts exemples de saturació informativa. També creu que avui en dia qualsevol tema es pot acabar convertint en un fenomen informatiu i que la repetició constant d'un mateix missatge pot acabar generant cansament informatiu entre la ciutadania. En aquest sentit, l'experta apunta que no cal seguir totes les tendències ni estar al corrent de cada esdeveniment per sentir-se informat.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
2: Atenció! Arriba l'eclipse! Arriba l'eclipse! Atenció!
3: L'eclipse? Ugh! Per la massa, com tot allò que vol pantomima. A mi, deixeu-me Ràdio Vila-sacra i punt.
4: Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit. Per tant, podem estar tranquils.
5: Eww.
6: Hey! Això és Ràdio Vila-sacra.
7: Què, què?
8: Que això és Ràdio Vila-sacra.
9: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
7: Jo?

0: descobreixen cèl·lules mare.
1: Arrenc de 1997.
2: Arriba la intel·ligència artificial.
3: La societat avança i la publicitat amb ella. Per això Autocontrol, anunciants, agències i mitjans, portem més de 30 anys evolucionant per continuar tenint cura que la publicitat que rep sigui lleial, legal, honesta i veraç. Autocontrol, per una publicitat responsable.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà. Y punto. La notícia seleccionada de Ràdio Vila Sacra. Ràdio Vila Sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a la P2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27 perquè considera que és l'única manera de resoldre aquesta situació. Montblanc, Anna Farràs.
2: Gairebé tots els divendres i diumenges, amb l'operació sortida i tornada, la coneguda rotonda de Rifacli de Montblanc, on convergeixen l'N240, l'accés a la P2 i la C14, es converteix en un coll d'ampolla. Ho agreuja que Carreteres de l'Estat anul·li un carril abans de la sortida a Montblanc a la P2. Quan es produeixen retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Marc Vinyes, l'alcalde.
3: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit d'alguna manera que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
2: El consistori reclama a l'Estat l'obra promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa.
3: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
2: Este enllaç havia d'estar fet en 3 anys, és una obra prioritària, però de moment s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
0: Dentispray.
4: Denti què?
0: Dentispray. Escolta,

0: bé, no?
1: Quines més? Tu passes més bé?
2: Respecte al descans dels veïns. Màxima diversió, mínima molèstia.
3: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es parla.
4: El secret de l'amor. Salvador, 31 anys. Elisabet, 29 anys. 11 anys festejant i 2 vivint junts.
5: Érem veïns, per dir-ho així. Vivíem més o més un carrer molt petit. De fet, de petits hi hem jugat junts al carrer.
6: Estudiants universitaris, començament de carrera, era el meu segon any, parella era el primer, i coincidia que vivíem en el mateix carrer i ho vàrem saber a partir d'anar a Girona, pujar i baixar cada dia des de Figueres a Girona. Ens vàrem conèixer allà, vèiem que fèiem el mateix camí i semblava que ens fèiem la viu-viu.
5: Sí, geografia, hem estudiat tots dos. Un dia fèiem campana, jugàvem a cartes al bar. I recordo que sí que ens vam mirar i va ser una d'aquelles mirades que dius, mira, aquest.
6: Sí, sí, la recordo aquest dia.
5: Sí, sí, recordo que ens vam mirar. I aquell dia vam tornar junts amb el tren i no sé si...
6: Cap d'una setmana ja estàvem a la muntanya caminant junts. Alguna cosa una mica sèria sí que havia tingut abans. Vaig veure que allò no anava per bon camí, ho vàrem deixar estar i vaig continuar amb la meva vida fins que vaig trobar amb l'Elisabet.
5: Em vaig passar jo.

0: i parlant d'emocions.
1: 85.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio. Hem de parlar de música.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola. Bueno, escolta'm, que és que t'anava a demanar a Chicago dels meus temps, If You Like My Now. I si me dejas ahora. Perquè, bueno, que quan era jove la posàvem i era molt romanticota i això. Bueno, pues res, quan puguis.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà. 19 de setembre, a partir de les 4 de la tarda.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.
0: Vine i veuràs. Més informació al 97 250 75 23.
3: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
4: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
6: Ara que el camí fa pujada, respira, revisa, retroba, renova, reviu, reafirma.
7: Sabies que la pantalla del televisor emet una radiació de calor com pot fer-ho una estufa?
8: Què?
7: Sabies que més gran la pantalla, més radiació i més calor?
8: Com?
7: Sabies que tenir la televisió apagada, a més de reduir molt la calor, tonifica el cervell? El silenci? Un llibre. Música o ràdio són molt més saludables.
9: És ben bé els estius tranquils.
10: Canvi de tema.
11: No cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.

0: L'espai curiós.
1: Maria del Mar Hurtado Olarte, Colòmbia.
2: Soc de Colòmbia. M'agrada llegir i escriure. Vull aprendre el català per continuar estudiant. Si em parles en català, n'aprendré més.
1: Gurnai Singh, Índia.
3: Soc de l'Índia, parlo català i m'agrada molt. Aquí conec molta gent que són catalans.
1: Karim Jaume, França.
4: Soc francesa. La meva àvia era catalana i per això em fa gràcia estudiar aquesta llengua. Em sembla important aprendre la llengua del lloc on visc per respecte a la gent del país.
1: Rodolfo Basarski, Argentina.
5: Soc de l'Argentina. És important aprendre la llengua del país que t'acull. Em permet entendre millor la gent del país i em facilita l'exercici de la meva activitat.
1: Sílvia Paola Rodas Guerrero, Equador.
6: Soc d'Equador, vull aprendre català per continuar estudiant. Si em parles en català, n'aprendré més.
7: A tot el món, encara hi ha gent que vol aprendre. Gent amb cultura.

pàgina 3 del llibre del Benviure i diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Et toca Benviure.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.
1: Sabies que...
2: La cuca de llum és un dels animals més fascinants del planeta. La raó? L'espectacular llum que emeten els seus cossos. Aquests insectes pertanyen a la família dels coleòpters polígrafs i generalment es troben en àrees humides com pantans i zones boscoses, ja que allí és on abunda més el seu aliment. Aquests meravellosos insectes són els millors generadors de llum de tot el món. Són molt més eficients que una bombeta, ja que les mateixes aconsegueixen generar la llum sense la calor que aquestes necessiten. De fet, si generessin tanta calor, s'incendiarien.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Empúria Brava, quan passis per davant...
3: Mira, para.
2: Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
4: Cartes, esmorzars, dinars, berenars, sopars... Vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
2: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Empúria Brava, atura't-hi a l'hora que vulguis.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
7: Sabeu jugar amb bales de vidre? El poema que ara sentirem ens recorda com és de divertit fer una bona partida de bales de vidre i tenir-ne una bossa plena. És tot un tresor.
8: Hola, sóc l'Enzo García Carnicer. El poema que he escollit es diu Bales de vidre. Jo he escrit Anna Aguilar Amat. He escollit aquest poema perquè m'ha intrigat el nom Bales de vidre. Les que tinc les he guanyades, apostant honestament. I d'altres les ha comprades, la mare, sóc insistent. Si tinc set, en llep alguna, perquè semblen d'aigua dura. I els ribes de molts colors, llepolies del seu cor. I és quan jugo que hi veig clar. Mesura, punto, ja està. Rodó, la fa carambola i se'n va sota el sofà. Avi, padrí, la mangala, tinc el umbràs molt més llarg. Anna Aguirre Amat.
7: Quin poema més bonic, Enzo. Moltes gràcies per fer-nos volar la imaginació en forma de vidre de colors. Fins al proper Embaladits. Adeu.
8: Adeu, Embaladits.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior, a qui ha tingut accés aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
2: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
3: Lo que busquen és metalls preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls. Sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
2: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
3: Podria ser que hi hagi una correlació, que hi hagi prop, doncs, a un hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls, arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
2: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
3: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un imbornal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
2: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts. I mentrestant, les amaguen al clavegueram.
1: Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor.
4: Y hay cerebros que no tienen solución. Y que marrón, chin chin pom, porom pom pom.
5: Confirmat. Original?
6: Sí.
5: Única?
6: Sí.
5: Creativa?
6: Sí.
5: Entenedora?
6: Sí.
5: Divertida?
6: I tant.
5: Intel·ligent?
6: Molt.
5: Innovadora?
7: La principal.
8: A més?
9: Sensacional.
8: Ei!
10: A l'Alt Empordà.
11: Sí.
12: Ah, quina sort!
13: Un espai de 5 estrelles.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: 100% Empordà.
2: Trucar.
3: Hauré trucat. No, no.
2: Truqueu. No, ells truquen.
4: Trucaré.
2: Trucaran? Hauran trucat?
4: Hauran trucat. Va.

0: contestador 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62.
1: WhatsApp. Hi ha llocs que es viuen, que s'escolten i que recorden molt temps després que s'acabi l'estiu. L'Empordà és exactament això, on l'estiu sona millor. Una emoció compartida entre sa majestat tramuntana, el mar Mediterrani i la música en quasi tots els seus vessants. Tot s'omple de melodies que converteixen cada nit en un cel estrellat. Aquí, la música no és només entreteniment, és una manera de connectar amb el paisatge, amb la gent i amb aquella sensació de llibertat que només l'estiu sap donar. L'Empordà ha aconseguit convertir-se en una de les grans capitals culturals del país, gràcies a una oferta musical extraordinària, demostrant que la música continua sent una de les formes més autèntiques de compartir emocions. Però l'oferta va molt més enllà. La música i el paisatge dialoguen d'una manera tan natural que continua demostrant que la cultura és també patrimoni viu, capaç d'unir generacions en un mateix escenari. On la música, la reivindicació, el patrimoni i la gastronomia prenen una personalitat pròpia que només l'Empordà podria oferir. Aquí no cal escollir entre cultura i passatge. Tot conviu, tot suma. En un món que sovint viu massa de pressa, l'Empordà ens recorda que encara existeixen espais on aturar-se, respirar i sentir. I quan la música acompanya aquest privilegi, es converteix en memòria.
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
2: Repetirás.

0: Saps que el teu salari podria ser força més alt en una Catalunya independent? Entra al web ccn.cat i recalcula el teu salari a l'apartat Nòmina Catalana. Descobriràs el que et costa pertany a Espanya. Vols seguir així? Recorda, Nòmina Catalana a ccn.cat. CCN, Cercle Català de Negocis. Empresaris i professionals per l'estat propi.
1: Des del joier de la nostra discoteca, el disc

0: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
1: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Bones, nosaltres som uns alumnes de segon d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sonia Fernández Vidal.
1: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
0: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica, de manera divertida i comprensible als lectors de totes les edats.

0: toca el piano és en Joel Bou, un nen d'11 anys amb altes capacitats, autisme i TDAH. Quan en tenia 8, els seus pares li van regalar un teclat i 3 anys després ja és al Conservatori del Liceu plantant cara a repertoris del nivell.
1: L'Opus 740 de Czerny número 50, una sonata de Beethoven...
0: Ara ja té clar què vol acabar sent.
1: Pianista i compositor i concertista. Vull aprendre, vull avançar, però progressivament.
0: En Joel va ser identificat amb altes capacitats a l'escola quan feia quart de primària. Fins aleshores, a casa anaven perduts, ho explica en Johnny Bou, el seu pare.
2: Perquè molestava molt a la classe, perquè no s'estava quiet, interrompia les classes. Llavors hi havia moltes queixes, però clar, justament encara no s'havien donat el diagnòstic. El que li passava realment és que s'avorria moltíssim a la classe.
0: El diagnòstic va ser clau a l'hora de poder-lo entendre millor. A l'escola el van fer saltar de curs, però la família pensa que li va faltar acompanyament emocional.
2: Sobretot més comprensió i més empatia. Jo entenc que si en una classe hi ha 28 nens, val? Doncs no pots estar per un en exclusiva, això ho entenc. Sota el meu punt de vista, tindries que enfocar-te una miqueta més, i això no vol dir deixar els altres de banda.
0: Els pares tenen clar que el punt d'inflexió va ser conèixer una professora de piano del Conservatori de Girona amb experiència en aquest perfil d'alumnes. Va saber validar les emocions d'en Joel, el seu interès, i va alliberar tot el seu potencial. Precisament difondre què són les altes capacitats i formar els docents perquè puguin identificar-les és el que busca la càtedra que ha impulsat la Universitat de Girona, la primera d'aquestes característiques que hi ha a tot Catalunya. El seu director, Teo Jové, creu que de totes les neurodivergències, les altes capacitats són les més desconegudes entre el professorat.
3: Els professionals de l'educació no han rebut pràcticament formació sobre altes capacitats i al llarg de la vida també el reciclatge ha sigut molt, molt limitat. Llavors tenim al voltant d'un 10% de nois i noies amb altes capacitats que no estan siguent atesos, i això pot provocar, evidentment, doncs, fracàs escolar, a part d'una insatisfacció i una pèrdua de diguem-ne d'una situació òptima de desenvolupament personal per tots aquests nois i noies.
0: Des de la càtedra sostenen que saber-los identificar el més aviat possible a l'escola és indispensable, no només per poder aplicar els recursos acadèmics necessaris en cada cas, també pels perills que comporta no fer-ho. L'Anna Rosa Barranquero és psicopedagoga i participa com a alumna en un dels cursos de formació en els que col·labora la càtedra. Es forma Olot a la Fundació d'Estudis Superiors.
4: Moltes vegades no acaben anant a una consulta i no acaben sent avaluats perquè ningú troba el problema. Com que no hi ha un problema, no cal ni avaluar ni cal fer-hi res, no? I això no és correcte. Per tant, els que normalment arriben a consultes doncs sol ser molt per problemes quasi sempre més emocionals, de que el nen no està a gust, que acaba tinguent... O també hi ha nens que acaben sent disruptius per culpa d'aquesta insatisfacció i d'aquest malestar i d'aquest no encaixar, o nens que a nivell emocional i d'autoestima també es poden sentir que no estan bé.
0: A part de la marginació o els problemes de conducta derivats de la frustració, un altre perill de no identificar aquests alumnes és que la desmotivació adormi el seu talent. L'expert en altes capacitats, el psicòleg Àngel Guirado, ressalta la necessitat que des de l'escola se'ls ajudi a desenvolupar el seu potencial intel·lectual.
5: La pèrdua vol dir la força, la potència que tenia d'inici es va perdent significativament, poc a poc, perquè no s'està treballant. I ja sabem que una de les maneres de poder aprendre i funcions importants mentals o cognitives és l'ús que se'n fa d'aquestes capacitats o l'ús que se'n fan d'aquests recursos i habilitats cognitives. Però si no es fan servir perquè no s'espremen, no es treballen, no hi ha un esforç al darrere, doncs aquestes capacitats es dilueixen i tendeixen a perdre's.
0: L'última guia que el govern va elaborar sobre l'alumnat amb altes capacitats data del 2013, unes pautes que a dia d'avui psicòlegs i docents consideren desfasades. Des de la càtedra veuen necessari actualitzar-la i que el govern doti docents i centres de més formació i recursos per poder cobrir les necessitats educatives d'aquest col·lectiu i garantir així el seu dret a progressar.

Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?

0: Jess? Hi. Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina. Radio Vila Sacra! Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc. Radio Vila Sacra! No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
1: Perquè ho tinguin en compte.
2: Amb la col·laboració de BN Group. Imagina que...

0: Crea sorprende. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Espanya ja frega els 50 milions d'habitants amb un increment de més de 100.000 persones durant el segon trimestre d'aquest any. Es tracta de la xifra més alta de la sèrie històrica, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. El creixement de la població espanyola es deu a l'increment de les persones nascudes a l'estranger, que superen els 10 milions, aproximadament un de cada 5 habitants, ja que els nascuts a Espanya van disminuir. Entre els nous migrants arribats durant el segon trimestre, els més nombrosos van ser els de nacionalitat colombiana, uns 34.000, seguits dels veneçolans, uns 23.000, i els marroquins, uns 21.000.
1: Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
0: Ràdio Vila-sacra.
1: Per les que ploren. Extravertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
0: Ràdio Vila-sacra.
1: Pels compromesos, pels que obtenen tot, pels que no tenen res, per les que s'equivoquen de festa.
0: Ràdio Vila-sacra.
1: Pels grans, pels petits, pels no tan petits, per les famílies.
0: Ràdio Vila-sacra.
1: Pels joves calvos, per les dansaires.
0: Ràdio Vila-sacra.
1: Pels pescallunes, pels romàntics, per tots. Ràdio.

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. Cada havanera explica una història. Generalment, qui exposa el contingut és una sola unitat, ja sigui un solista, duet, trio, fins i tot una massa coral. Avui el nostre musicòleg Martí Bacardí ens explicarà què passa quan la història és explicada per més d'una unitat. Com estàs, Martí?
1: Avui estic molt bé. Us parlo des de primera línia de mar, a Castro Urdiales, en un descans del simposi sobre la música del demà que estic coordinant. Sabeu com es denomina en música quan dues unitats sonores autònomes o més harmonitzen o actuen juntes?
0: Vols dir, per exemple, dos solistes?
1: Sí, per exemple, com feien el duet Pimpinela, que cantaven cadascú la seva part, donant sentit a mode de diàleg a la història que explicaven. O quan un instrumentista solista dialoga musicalment amb l'orquestra en un concert.
0: Doncs no sé com es denomina. Ens ho pots explicar?
1: L'acció musical de dialogar, ja sigui en text, en música cantada, o mitjançant la melodia, en música instrumental, es denomina concertar. Quan la noia de Pimpinela diu «¿Quién es?» i el manso respon «Soy yo», musicalment estan concertant.
0: Però a les havaneres s'expliquen històries sense diàleg. Que si el fill que vol ser pescador, que si la mulata és molt bonica, que si el vaixell va carregat de rom. Però diàlegs ara mateix no en ve cap havanera on es dialogui.
1: No deus anar massa a la sarsuela, tu. Ja sabeu que la sarsuela en resum és una obra teatral musicada. Llavors, és molt lògic que contingui diàlegs. L'havanera és un gènere molt explotat a la sarsuela. Se n'hi troben moltes d'havaneres. Avui us porto una havanera concertant. Una havanera en la que hi ha un diàleg entre dos solistes. Es tracta del número 5B de la sarsuela La Verbena de la Paloma, del mestre Tomàs Breton. El mateix compositor especifica a la partitura Habanera concertante a tiempo lento de habanera. En aquesta habanera s'estableix un diàleg entre dos dels protagonistes. Estan concertant. La habanera més popular, la de les cantades, no acostuma a ser concertant. Però a la sarsuela, degut al contingut de la mateixa, poden aparèixer havaneres concertants com aquesta.
0: Sempre ens sorprens, Martí Bacardí, ara amb la sarsuela i l'havanera concertant. Sempre aprenem amb tu. Moltíssimes gràcies. No ens queda res més avui que acabar escoltant un fragment de l'havanera concertant de la sarsuela La Verbena de la Paloma, interpretada per Vicente Parra i Concha Velasco.
2: ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné?

0: Apunta B. La radio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva.
2: No, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!

0: la ment.
1: Hola, sóc la Martina. En Ferran feia fum i foc, Ferran fort.
2: Hola, sóc l'Aleix de tercera. Duc com puc un ruc, un duc rust mut.
3: Hola, sóc en Miguel de tercera. La fa la Flora fa una festa amb farina fina.

0: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
1: És la millor recepta.
2: Associació Rempen Flifla. Ea, ea, du, du, a.
0: Associació Remplen Flimfla. Ho entens ja?
2: Ia, ia, ia, ia, ia, ia.
1: Doncs això i així de clar.
3: Des de Girona.

0: té platja. Els nostres pobles i les ciutats. La nostra gent t'està esperant. Catalunya és casa teva. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai. I ara?

Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.

0: secret de l'amor.
1: Explica'ns el teu secret de l'amor.
2: 972-51-1268.
1: Deixa missatge i et visitarem.
3: Viu una història d'amor.

0: El secret de l'amor.
1: Maria Carme, per tu quin és el secret de l'amor?
2: Molt amor.
1: Amor, més amor encara.
2: Més amor.
1: Molt.
2: Sí, senyor.
1: El que es pugui més de tot.
2: Més de tot.
1: Gràcies per trucar.
2: Que sigui així.
1: Un petó.
2: Igualment.

0: saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh. Ole.
4: Oh.
5: Ole. Oh. Ole.
6: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
7: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
6: El sol de la ràdio.

0: I parlant d'emocions.
1: 22. A punt per dir sí?
2: Yes.
3: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva. I'ma show you what I'm
4: working with. I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: Informació, música, entreteniment.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Camallera.
1: Bruna i Blanca Camallera, que dos pobles has unit, el vell, que s'ha fet petit, i el poble nou que prospera. Mentre somrient s'escampa clar i negre, cast i nu, de sota el cel que rellu per damunt la terra campa. L'estació de Joïna, de tant en tant, deixa i pren el cuc lluminós d'un tren que sobre els raïls camina. Mantens quatre pairalies, avingudes en l'acord de lluitar contra la mort que està sotjant els seus dies. Camallera blanca i bruna, estesa com una mà, que amb l'índex del campanar senyala el sol i la lluna.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Marxem ara cap a Girona. L'edifici del nou Institut de Secundària Hermès Senda serà una realitat d'aquí 4 anys. Aquesta és la previsió que fa el Departament d'Educació després que la setmana passada van desallotjar les últimes persones que vivien en una antiga nau abandonada que es remodelarà del tot per fer-hi aquest nou equipament. Fèlix Martín.
2: El director territorial del Departament d'Educació Girona, Miquel Mercè, ha destacat que finalment s'hagi acabat amb el conflicte. S'hagi fet la cessió de l'espai a la Generalitat i els tècnics ja hi puguin començar a treballar.
3: I a partir d'aquí, doncs, l'entrada de tècnics per agafar totes les mides per fer el projecte. Hi ha la previsió de 2 anys per fer tota aquesta part més burocràtica de projecte i 2 anys els següents d'obres de remodelació de l'edifici. Esperem que tot vagi bé i que aquests 4 anys no s'hagin d'allargar.
2: L'Institut Hermès-Senda funcionarà en 2 espais provisionals de Girona. El nou edifici estarà situat als números 142.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Ai, el primer que hem de pensar és per què ens agafen aquestes dèries i, sobretot, per què les alimentem tant. Això és el que crec que hem d'intentar reflexionar, i no vull dir que no sigui xulo, que no tingui interès, que no sigui històric que tinguem aquest eclipsi, només faltaria, d'acord? L'altra qüestió molt diferent és com el vivim i sobretot com l'estem construint, perquè estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències la teva vida no val res, i això és delicat, i és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim. Llavors, posem en una balança on està el risc o no? Ara penso sobretot en les criatures, perquè ells no han de per què saber, per molt que se'ls hi digui, la perillositat d'una cosa. De fet, suposadament no exposem a les criatures a situacions perilloses. Però ara és molt difícil, pel tipus de valors socials que imperen, que hi posem més seny que no pas necessitat de pertànyer al grup principal. Estem en una societat molt de pensament únic i s'està construint molt, i ara em sap greu el que vaig a dir-te, però els periodistes i les periodistes hi ajudeu molt, això, perquè quan...

0: qualsevol tema es fa un gran tema. I això, amb una població poc reflexiva, no vull donar les culpes a ningú, aquí no es tracta de repartir culpes, només faltaria, només és entendre com estem funcionant, com nosaltres actualment vivim. Doncs amb una població poc receptiva, doncs tothom es tira al carrer o es queda a casa per qualsevol cosa. Hi ha un abans i un després de la pandèmia, ja no parleu de la pandèmia, ja no se'n parla, i de les conseqüències socials i d'altres tipus, mèdiques i d'altres coses, com altra gent que no s'havia plantejat mai d'anar i ara li sembla que si no va veure'l d'allà on es veu, no haurà perdut una gran oportunitat. I sobretot entenc que la gent que no necessàriament, però la gent que ja està farta de sentir per això, és molt en el sentit de dir, escolta, la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers, molt més divers. No s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit. És a dir, està molt bé disfrutar d'aquestes coses, gaudir, no? Està molt bé que hi ha gent que sempre ha estat interessada en això, que si a més et trobes en la zona que això passa, doncs mira, escolta, la vinentesa està perdonada, no? I no vol dir que no hi puguis viatjar si no és així, però començar a fer cues, ara tot és, tothom va allà mateix, tothom fem el mateix, començar a fer cues, no sé què passarà amb els trasllats. Jo mateixa, jo vaig pensar, hòsties, tinc amistats que hi van, i em sembla molt bé, que hi vagin. Jo no sóc de planificar, i ara penso, mira, potser ho havies d'haver fet, perquè potser sí que se deu ser molt xulo, ja no sé quantes fotos he vist de com passarà i de com serà això. M'entens? Clar que et planteges, perquè allò que passa socialment, allò que és el mainstream, allò que és la tendència general, té molta força per arrossegar-te. I per això hi haurà persones que es queden amb la sensació de que, ostres, jo m'he perdut l'oportunitat, perquè acabem construint aquesta idea. Però el cert és, no cal que el miri, i no canviarà res en la meva vida per fer-ho o no fer-ho. I què? Què passa si no el veus?
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.
3: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
4: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
5: I parlant d'emocions.
6: 70.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila-sacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.
2: Especialistasenherencias.es. Problemes amb la teva herència? Vols renunciar perquè hi ha deutes? Conflictes entre hereus? La vols impugnar? Especialistasenherencias.es. T'assessorem, negociem i resolem. I si ho necessites, comprem la teva herència. Especialistasenherencias.es.

0: La gent de Ràdio Vila-sacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
1: Molt.
2: I parlant d'emocions.
3: 82. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Hola. Ha estat una sorpresa. I ens ho passarem bomba. De veritat. Bueno, pues lo primer de tot, que us he trobat a faltar, com penso que tothom, no? I ja està. És una abraçada molt forta.
8: M'he trobat a faltar molt. Molt. No t'ho pots imaginar. Tot va molt bé. Molt. Molt. Una abraçada també per vostè, perquè estic molt agraïda de sentir-los i la companyia que em fa. Un petó.
9: Molt de gust de tornar-te a retrobar, eh? Bueno.
8: Hola, que bé, quina il·lusió. Bueno, saludo a tothom, eh? A tothom. M'encanta, m'encanta que estiguem aquí. Que bé, que bé, que bé. Bueno, que ens veu molta companyia, eh? Aquí estamos, eh? Vull dir que ànim, eh? Ànim. Bueno.
6: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 per FM, ara i sempre, la teva veu.
10: Comença a haver-hi nivell.
11: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
12: Això és la caixa de...

0: Atenció, Catalunya.
1: Hola a tots. Ho he passat teta, un ambient que tinc caga, estava allà a l'Ada, pendent coses, és una crac. Un petó a tots molt gran.
2: Hola a tots i totes.

0: Ràdio Vilasacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
1: Yeah, yeah. One, two, one, two, three.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: En Baladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, en Baladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden els gats? El poema que ara sentirem parla d'un gat molt especial. És artista, toca el piano i balla. El sentim?
3: Hola, sóc l'Aina Riqué Picón. El poema que he escollit es diu El Gustau i ho ha escrit Gianni Rodari i Albert Jané. He escollit aquest poema perquè m'agraden els gats. El Gustau. El Gustau, un gat artista, és un doble pianista que toca el piano a quatre grapes. No com Chopin, molt abans, que tocava a dues mans. Com que és un piano de cua, sembla molt apropiat que l'artista tingui cua. Una cua de veritat i no una cua de frac. El Gustau, balla que balla, amb molta gràcia i mesura per les tecles del piano, ara ho fa tot, xano, xano. I sobre la partitura. I quan la nit arriba, toca per a ell tot sol una cançó de Bressol i s'adorm sobre el teclat.
2: Gràcies, Aina, per llegir aquest poema tan bonic. Com a tu, a nosaltres, els embaladits, també ens agraden els gats. Miau! Fins al proper embaladits. Adeu!
3: Adeu!

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, aix sí de clar.
1: Ràdio Vila Sacra t'ha flipat. T'has quedat al·lucinat.
2: El meu primer vi no va ser un Ribera del Duero. Equivocar-se només és el pas previ a encertar-ho.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Multa milionària emet a la companyia tecnològica propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat amb gairebé 570 milions d'euros pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i adolescents. La sentència condemna Meta a destinar aquests diners a un fons per reparar la salut mental dels joves perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i seguretat dels adolescents. El jutge també ordena a la companyia establir límits temporals per als joves, restriccions a les notificacions i que millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos de menors. Multa milionària emet a la companyia tecnològica propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat amb gairebé 570 milions d'euros pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i adolescents i que millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos de menors.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.
4: Vila-sacra!

0: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.
1: Fisiocrem lamenta interrompre el programa que escoltaves. Ho fem perquè recordis que, preparant els teus músculs i lligaments, evitar lesions que interrompen el teu dia a dia està a les teves mans. Pregunta a la teva farmàcia o parafarmàcia per Fisiocrem Gel Active, la marca líder amb sensació de fred i textura agradable recomanada per fisioterapeutes. Vols?

0: Cavaller fent xup-xup, xup-xup.
1: Molt bon dia, carinyets del meu cor, de la meva estimació, del meu ànima, de la meva vida. Què tal? Què tal la loteria? Bé, la loteria o com sempre? Passa de llarg, no? És que no tenim sort, és que no... Però bé, la sort la tenim amb unes altres coses. Per exemple, veiem el cel, respirem, podem gaudir de la mirada, del cel, de la vida, de la família, dels amics, dels menjars. Hi ha gent que no té que menjar, nosaltres sí. Per tant, tenim sort. Si a més...
2: El pitu del sereno.
1: Doncs mira, aquí al nostre costat, ja saps que tens la teva cadireta neta i polida, els teus cruzanets, si no t'agraden els xurros, els teus melindros, els teus carquinyolis, també els carquinyolis, també ja, que no ens faltin, les ensaïmadetes, duradetes, i jo el davantalet, que ja el tinc posadet, com també ja sabeu, on clarament hi diu, amb lletres ben grosses, el vostre servidor incondicional, jo mateix. També he començat dient que tinc que agrair amb tot el meu cor a la bona gent que he conegut al llarg d'aquest primer temps, que ha estat molta i tota ella doncs bona i diferent. Doncs agrair-li el fet de que m'han ensenyat a poc a poc i amb bona lletra m'han ensenyat moltíssimes coses. Podria fer una llista, però segurament me'n deixaria molts de noms. Per tant, a tots, absolutament a tots els que he conegut, a totes les persones que he conegut en la meva primera etapa, agrair amb tot el meu cor el que m'han ensenyat. Que, com dic, no ha estat poc. També vull agrair als companys actuals, a tot l'equip, el suport, la confiança que m'han donat i, evidentment, el temps ha demostrat que a vegades hi ha qui parla massa. Sí, ja ho sabeu vosaltres, això. El temps ha demostrat que això és una bassa d'oli, que aquí hi ha una pinya autèntica, hores d'ara, i que jo continuaré lluitant, continuaré aportant des de darrere tot el que sé, perquè vull, desitjo, i ha de ser així, que aquesta tirarà endavant sense cap mena de dubte. He anat sembrant i em puc recollir. És fàcil, la cosa, tu sembres, allà, pam, va sembrant i va recollint. La vida és així de senzilla i de complicada. I amb tot el meu cor i amb tot el meu carinyo, avui, que sigui el que sigui per bé, que sigui el que sigui, jo continuaré.
2: La vida sona bé, escolta-la. Som aquí. Ràdio Vila Sacra. Obrint esperances. Som aquí. Buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí. I ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat infinites. I deixarem de donar-te les gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Moltes gràcies.
4: Ràdio Vilasacra, senzillament.
5: Te'n recordes, te'n recordes.
6: Ràdio Vilasacra, la ràdio

0: I parlant d'emocions.
1: 23.
2: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.
3: Aquest estiu escapa't a l'Espai. Gaudeix amb la moda de Primark, Zara, Feia o Mango i amb l'oferta dels

0: I parlant d'emocions.
1: 72.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
4: Cervells Ràdio Vila-seca.
3: Una finestra oberta.
5: Una ventana abierta.
3: A un futur sostenible.
6: Etorkizun jasan garribaten ardat.
7: Una finestra oberta.
8: A un futur sostenible.
4: Sensacions Ràdio Vila-seca.
3: Tal qual.

0: El Mordoku, un passatemps que fusiona el Sudoku i el Cluedo, està arrasant. L'edició en castellà encapçala la llista dels més venuts de no ficció amb més de 240.000 exemplars. En català, que s'acaba de publicar, també és top vendes. Ens explica la Valeria Obareda.
1: Tant editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu, en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gasc, editora de Columna, que el publica en català.
2: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
1: I està d'acord Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Mordokus que es va fer a principis de mes a Barcelona.
3: Tots els jocs de lògica i de puzzle ens ajuden molt a les persones quan estem deprimides o necessitem un moment de no pensar tant. Doncs aquest tipus de jocs ens ajuden molt a poder tenir tota aquesta conversa del cap que no para en un segon lloc i poder posar una altra cosa en un primer lloc. I això és fantàstic. Ens va molt bé a la gent per la nostra salut mental.
1: I destaca que com un dels fets diferenciadors d'altres passatemps, el Mordoku requereix molta paciència.
3: El Mordoku a vegades suposa un repte d'haver de parar i assumir que no el pots acabar ara mateix i deixar-lo per més endavant o dedicar-hi més estona del que normalment estem acostumats amb aquest tipus de jocs. Perquè quan acabes un Sudoku trigues una estona però l'acabes prou ràpid. En canvi, un Mordoku t'hi pots estar tranquil·lament 15 minuts, mitja hora, si és necessari. Llavors, és més repte.
1: En català s'ha publicat un Mordoku amb 80 assassinats per resoldre i un segon volum que viatja en el temps per resoldre enigmes a l'edat mitjana o a l'antic Egipte. A nivell internacional, el Mordoku es ven en una trentena de països. Als Estats Units i al Regne Unit apareix també a les llistes dels més venuts.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els vehicles electrificats a Catalunya s'han imposat en el 26% de les noves matriculacions entre gener i juliol, 2 punts per sobre de la xifra de l'any passat i pràcticament el doble que el 2024. D'aquests vehicles, el nombre major són elèctrics purs per sobre dels híbrids endollables. Ho ha explicat la consellera d'Empresa i Treball, que ha destacat que el pla d'impuls al vehicle elèctric consolida l'auge del vehicle electrificat en detriment dels dièsels i benzina, que presenten un retrocés en les matriculacions. A través d'aquest pla, el govern també ha posat a l'abast unes subvencions de 5 milions d'euros per a projectes d'innovació. La conselleria preveu que a finals d'aquest any, de 2006, se superaran els objectius inicials.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: No escoltar aquesta emissora sinó raones prou. Al quedar enganxats sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà. 19 de setembre, a partir de les 4 de la tarda.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.
0: Vine i veuràs. Més informació al 97 250 75 23. Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Com ja bé sabeu els que formeu part d'aquesta gran família que és Ràdio Vila-sacra, des del 2019, que vam començar a crear un arxiu audiovisual de sensacions, tenim de tot. Tenim més de 50.000 arxius de música, poesia, humor, curiositats, records, cuina, en fi. Què us haig de dir jo a vosaltres que no hagueu comprovat ja personalment? D'aquí els motius que nosaltres continuem junts, fent col·lecció, junts fent camí, junts fent història. Avui m'he preguntat si seria possible, a més de tot el que ja tenim, fer un arxiu de notícies. Bé, no de totes les notícies, sinó d'aquelles notícies que dius, carai, tu, quina notícia. Bé, només m'ho he preguntat, eh? Esclar, només això. Només m'ho he preguntat.
1: Notícia del 2 de novembre del 2021. Catalunya Ràdio.
2: La primera jornada de la COP26 de Glasgow ha deixat un munt de crides desesperades, però gairebé cap concreció sobre com cal frenar l'escalfament del planeta. Dels tres països més contaminants, la Xina no s'ha mullat. Els Estats Units ha dit que reduiran el 50% d'emissions en 10 anys i la Índia ha promès arribar al carboni zero el 2070. Un gran anunci, però 20 anys més tard que l'objectiu previst. Enviat especial a Glasgow, Quim Olivares.
3: Primera jornada de la cimera de caps d'estat i de govern aquí a Escòcia amb crides pràcticament unànimes a prendre decisions de debò i immediates que portin l'escalfament global del planeta al grau i mig. Un dels més contundents ha estat el secretari general de l'ONU, quan ha dit que estem cavant la nostra pròpia tomba quan tractem la natura com un vàter. Antonio Guterres ha demanat escoltar el planeta. Sentim-lo.
4: The science is clear.
5: La ciència és clara. Sabem què hem de fer. Primer, hem de mantenir viu l'objectiu d'1,5 graus Celsius. I això demana una ambició molt més gran que es tradueixi en accions concretes i immediates per reduir les emissions en un 45% abans de 2030.
3: L'anfitrió de la cimera, Boris Johnson, ha explicat les conseqüències que comportaria l'augment de 2, 3 i 4 graus i ha promès actuar perquè serà massa tard perquè ho facin els nostres fills. Sentim el primer ministre britànic.
6: 2 graus més i posem en risc l'abastiment de menjar per la inundació de les collites de centenars de milers de persones. 3 graus i podem tenir 2 vegades més ciclons i incendis forestals, 5 vegades més sequeres i 36 cops més onades de calor. 4 graus i diem adéu a ciutats senceres.
7: We say goodbye to whole cities.
3: Joe Biden ha mantingut la seva paraula en la reducció a la meitat de les emissions contaminants dels Estats Units al final d'aquesta dècada i ha llançat aquest missatge optimista.
8: En la catàstrofe que es fa gran, crec que hi ha una oportunitat increïble, no només per als Estats Units, sinó per a tothom. Tenim l'oportunitat d'invertir i construir un futur d'energia neta i estable i en el procés crear milions de llocs de treball arreu del món.
3: El primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, ha promès neutralitzar realitat d'emissions de CO2 el 2070, 20 anys més tard del que es preveia. I el xinès Xi Jinping no ha llançat cap compromís concret. Pel que fa al president espanyol, ha promès aquestes inversions.
9: Nos comprometemos a aumentar la financiación climática para llegar en 2025 con un incremento de un 50% respecto de nuestro compromiso actual. Nuestro objetivo es alcanzar los 1.350 millones de euros anuales a partir de 2025.
3: Abans, en l'obertura de la cimera, els països en desenvolupament, representats per la primera ministra de Barbados, Mia Motley, ha parlat de sentència de mort si l'escalfament global s'enfila per sobre el grau i mig.
10: 1.5 graus
11: és el que ens cal per sobreviure. 2 graus, sí, és la sentència de mort. Per a la gent d'Antigua, per a la gent de les Maldives, de Dominica o de Fiji, per a la gent de Kenya i Moçambic, i sí, per a la gent de Samoa i de Barbados.
1: El dia d'avui no hem millorat en res, tot el contrari.

El Centre LGTBI de Barcelona t'ofereix ajuda, assessorament i orientació amb qualsevol tema relacionat amb el col·lectiu. Entra a barcelona.cat/centrelgtbi i informa-te'n. El futur ja és present. Ui.

0: informació, música, entreteniment.
1: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El temps.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
7: Un dimecres que aquí a les comarques de Girona també estarem pendents del cel i és que tindrem un eclipsi que el podrem veure sobretot de manera parcial a les darreres hores de la tarda. Al matí ens hem despertat amb la presència d'un cel molt més net a núvols, sí que encara tenim restes de núvols baixos, sobretot a la zona del Cap de Creus. A primeres hores de la tarda creixeran nuvolades, sobretot a cavall de la Cerdanya, del Ripollès i de la Garrotxa, i de fet no descartem que pugui caure algun ruixat que puntualment i localment pugui anar acompanyat de tempesta, però a mesura vagin passant les hores de la tarda, aquests ruixats aniran a la baixa i el cel poc a poc anirà quedant més net a núvols. A l'hora de l'eclipsi sí que el podrem veure de manera molt millor a les comarques del Baix Empordà, del Gironès i també de la Selva, on aquí tindrem la presència també de núvols alts i prims, sobretot a la zona de Santa Coloma de Farners. En canvi, a la zona del Pirineu, més de Girona, tindrem la presència de molts més núvols que dificultarà molt més aquesta visió de l'eclipsi.
8: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
9: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
10: Bon preu i esclat.
11: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
12: Et volem escoltar.
13: Ai, el primer que hem de pensar és per què ens agafen aquestes dèries i sobretot per què les alimentem tant. Això és el que crec que hem d'intentar reflexionar, i no vull dir que no sigui xulo, que no tingui interès, que no sigui històric que tinguem aquest eclipsi, només faltaria, d'acord? L'altra qüestió molt diferent és com el vivim i sobretot com l'estem construint, perquè estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències la teva vida no val res, i això és delicat, i és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim. Llavors, posem en una balança on està el risc o no? Ara penso sobretot en les criatures, perquè ells no han de per què saber, per molt que se'ls hi digui, la perillositat d'una cosa. De fet, suposadament no exposem a les criatures a situacions perilloses. Però ara és molt difícil, pel tipus de valors socials que imperen, que hi posem més seny que no pas necessitat de pertànyer al grup principal. Estem en una societat molt de pensament únic i s'està construint molt, i ara em sap greu el que vaig a dir-te, eh? però els periodistes i les periodistes hi ajudeu molt, això, perquè quan, de qualsevol tema es fa un gran tema, i això amb una població poc reflexiva, no vull donar les culpes a ningú, aquí no es tracta de repartir culpes, només faltaria, només és entendre com estem funcionant, com nosaltres actualment vivim. Doncs amb una població poc receptiva, doncs tothom es tira al carrer o es queda a casa per qualsevol cosa. Hi ha un abans i un després de la pandèmia, ja no parleu de la pandèmia, ja no se'n parla, i de les conseqüències socials i d'altres tipus, mèdiques i d'altres coses, com altra gent que no s'havia plantejat mai d'anar i ara li sembla que si no va veure'l d'allà on es veu, haurà perdut una gran oportunitat. I I sobretot entenc que la gent que, no necessàriament, però la gent que ja està farta de sentir per això, és molt en el sentit de dir, escolta, a la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers, molt més divers. No s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit. És a dir, està molt bé disfrutar d'aquestes coses, gaudir, no? Està molt bé que hi ha gent que sempre ha estat interessada en això, que si a més et trobes en la zona que això passa, doncs mira, escolta, la vinentesa està perdonada, no? I no vol dir que no hi puguis viatjar si no és així, però començar a fer cues, ara tot és, tothom va allà mateix, tothom fem el mateix, començar a fer cues, no sé què passarà amb els trasllats. Jo mateixa, jo vaig pensar, ostres, tinc amistats que hi van, i em sembla molt bé, que hi vagin. Jo no sóc de planificar, i ara penso, mira, potser ho havies d'haver fet, perquè potser sí que se deu ser molt xulo, ja no sé quantes fotos hi vist de com passarà i de com serà això. M'entens? Clar que et planteges, perquè allò que passa socialment, allò que és el mainstream, allò que és la tendència general, té molta força per arrossegar-te. I per això hi haurà persones que es queden amb la sensació de que, ostres, jo m'he perdut l'oportunitat, perquè acabem construint aquesta idea. Però el cert és, no cal que el miri. I no canviarà res en la meva vida per fer-ho o no fer-ho. I què? Què passa si no el veus?
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
4: Repetiràs.
12: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats a aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
14: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però no és suficient.
15: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia. Tanto eclipse.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: 012, la millor resposta.
2: Necessites ajuda?
3: Estic provant de fer exercicis, però no hi ha manera.
2: I si els puges al núvol?
4: Mai és tard per aprendre. Si tens més de 16 anys i vols posar-te al dia, ampliar coneixements o obtenir una titulació, tens un centre de formació d'adults molt a prop teu, amb una àmplia oferta educativa per formar-te en allò que necessitis. És l'hora de fer un pas endavant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
5: M'hi apunto.
4: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Saltem amb el teatre.
1: Impulsem els nostres escenaris.
2: Saltem amb el circ.
3: Impulsem les nostres carpes.
4: Saltem amb la poesia.
5: Impulsem les nostres lletres.
6: Impulsem la cultura.
7: Cuplejant. A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.

0: Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
2: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
3: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. General

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Quan la calor apreta, baixa a les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
4: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
5: Ven a Ocasión Plus.
6: Ronda Sud 21, Figueres. Telèfon 872 22 22 89.

0: estiu anem a l'altre.
1: Extra! Extra!
2: Perfecte.

0: Propostes en xarxa.
1: Joan Miró és probablement un dels artistes catalans més universals del segle XX. Pintor, escultor, ceramista i gravador polifacètic, amb un llenguatge tan únic com personal, i arrelat a la terra, tal com mostren algunes de les seves obres. La Masia, per exemple, ens transporta a un lloc ben especial per a ell, Mont-roig del Camp. Mont-roig va ser el punt de partida de la Masia, un dels quadres més emblemàtics de Joan Miró, el naixement d'un estil i d'un llenguatge, i també la representació del vincle que l'artista tenia amb el Mas Miró, al Baix Camp, on va passar gairebé tots els estius de la seva vida i on va concebre gran part de la seva obra. Un espai que ara podeu visitar per descobrir on dormia, on treballava o com s'inspirava. En trobareu les respostes endinsant-vos en la casa, el taller, la capella o el celler, i ho fareu molt ben acompanyats. Només heu de decidir si preferiu anar-hi pel vostre compte, amb audioguia, passejar pel mas acompanyats d'un guia especialitzat o fer-hi una visita teatralitzada, on la seva masovera us explicarà també el paper que tenien les dones de Mas Miró i com va evolucionar la imatge femenina en l'obra del nostre protagonista. Durant tot l'any, de dimarts a diumenge, descobriu el Mas Miró a Mont-roig del Camp. Podeu consultar els diferents tipus de visites al web masmiró.com.
2: Boeci, el gran pensador llatí, va deixar dit que la música està lligada a nosaltres d'una forma tan natural que no podem deslliurar-nos d'ella encara que vulguem. És aquesta una frase magnífica que resumeix, en certa manera, el que ens passa a nosaltres. Un temps de ràdio on reivindiquem la música com un plaer, però alhora també com un vehicle per aprendre, per reflexionar i, en certa manera, per fer-nos millors. Un espai on la música mai ve sola, reflexions, poesia, biografies i, per què no, anècdotes, de vegades, són l'embolcall perfecte. En tot cas, i això ho tenim molt clar, és sempre música que val la pena ser escoltada amb atenció.
3: I parlant d'emocions...
4: 65.

0: I parlant d'emocions.
1: 53. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Dos mesos d'espera a Girona i província per renovar el DNI. La subdelegació del govern a Girona ha activat un pla de xoc per ampliar la capacitat d'atenció els pròxims mesos. Augment de la quantitat de centres de culte a la província de Girona amb 6 centres, mentre que a Catalunya l'increment ha estat de 20. Dels gironins, 2 són islàmics, 3 de l'Església de Jesucrist dels darrers dies i un jueu. Tot i això, l'Església Catòlica segueix sent majoritària, amb el 78% dels centres de culte arreu de Catalunya i el 80% a la província de Girona. Actuen en grup en supermercats de la província per robar la bossa de mà o moneder. Aquest cas, a Torroella de Montgrí, amb el mètode de la collita, i en detenen un que queda en llibertat a les poques hores. Mentre que a l'Estartit els Mossos han detingut un altre home per un furt al mercat. Ni anar a comprar Podem Ja és queixa una clienta.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: WhatsApp.
1: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent. Un petó!
2: Soc en Marc Meia, pagès associat amb Matlleu Origen, i avui et parlaré del maduixot. Sabies que hi ha moltes varietats, però no totes tenen el mateix gust? Nosaltres les tastem i les seleccionem perquè en trobis amb gust tota la temporada. Més aromàtics, més dolços o més cruixents. I per aconseguir-ho, treballem amb maduixots de llocs com Huelva, Tarragona o el Maresme.
3: A Matlleu Origen, tot el que tastes té un perquè.

0: bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no guarda alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: La fem entre tots.
4: Jo només era per saludar a totes les nostres amigues de la ràdio, per dir que realment la felicitat entra per dintre d'una mateixa persona, encara que hi hagi moments baixos o alts, sempre ha de predominar la felicitat dintre, no fora, fora no ens la donaran, però que la felicitat entra per interiorment de la mateixa persona.

0: Sigues intel·ligent.
1: Fes volar la imaginació.
2: Sí. Eternament. Ai. L'opció dels que en saben.
3: El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libre Logístic. Transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a librelogistic.com.
4: Ganes de clàssics?
5: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.
6: Mmm, que bo!

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
5: Un dimecres que aquí a les comarques de Girona també estarem pendents del cel i és que tindrem un eclipsi que el podrem veure sobretot de manera parcial a les darreres hores de la tarda. Al matí ens hem despertat amb la presència d'un cel molt més net a núvols i que encara tenim restes de núvols baixos, sobretot a la zona del Cap de Creus. A primeres hores de la tarda creixeran nuvolades, sobretot a cavall de la Cerdanya, del Ripollès i de la Garrotxa, i de fet no descartem que pugui caure algun ruixat que puntualment i localment pugui anar acompanyat de tempesta, però a mesura vagin passant les hores de la tarda aquests ruixats aniran a la baixa i el cel poc a poc anirà calant més net a núvols. A l'hora de l'eclipsi sí que el podrem veure de manera molt millor a les comarques del Baix Empordà, del Gironès i també de la Selva, on aquí tindrem la presència també de núvols alts i prims, sobretot a la zona de Santa Coloma de Farners. En canvi, a la zona del Pirineu, més de Girona, tindrem la presència de molts més núvols que dificultarà molt més aquesta visió de l'eclipsi.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bon preu i esclat.
9: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
10: Et volem escoltar.
11: Ai, el primer que hem de pensar és per què ens agafen aquestes dèries i sobretot per què les alimentem tant. Això és el que crec que hem d'intentar reflexionar i no vull dir que no sigui xulo, que no tingui interès, que no sigui històric que tinguem aquest eclipsi, només faltaria, d'acord? L'altra qüestió molt diferent és com el vivim i sobretot com l'estem construint, perquè estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències la teva vida no val res, i això és delicat, i és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim. Llavors, posem en una balança on està el risc o no? Ara penso sobretot en les criatures, perquè ells no han de per què saber, per molt que se'ls hi digui, la perillositat d'una cosa. De fet, suposadament no exposem a les criatures a situacions perilloses. Però ara és molt difícil, pel tipus de valors socials que imperen, que hi posem més seny que no pas necessitat de pertànyer al grup principal. Estem en una societat molt de pensament únic i s'està construint molt, i ara em sap greu el que vaig a dir-te, eh? però els periodistes i les periodistes hi ajudeu molt, això, perquè quan de qualsevol tema es fa un gran tema, i això amb una població poc reflexiva, no vull donar les culpes a ningú, aquí no es tracta de repartir culpes, només faltaria, només és entendre com estem funcionant, com nosaltres actualment vivim. Doncs amb una població poc receptiva, doncs tothom es tira al carrer o es queda a casa per qualsevol cosa. Hi ha un abans i un després de la pandèmia, ja no parleu de la pandèmia, ja no se'n parla, i de les conseqüències socials i d'altres tipus, mèdiques i d'altres coses, com altra gent que no s'havia plantejat mai d'anar i ara li sembla que si no va veure-ho d'allà on es veu, haurà perdut una gran oportunitat. I I sobretot entenc que la gent que, no necessàriament, però la gent que ja està farta de sentir per això, és molt en el sentit de dir, escolta, a la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers, molt més divers. No s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit. És a dir, està molt bé disfrutar d'aquestes coses, gaudir, no? Està molt bé que hi ha gent que sempre ha estat interessada en això, que si a més et trobes en la zona que això passa, doncs mira, escolta, la vinentesa està perdonada, no? I no vol dir que no hi puguis viatjar si no és així, però començar a fer cues, ara tot és, tothom va allà mateix, tothom fem el mateix, començar a fer cues, no sé què passarà amb els trasllats. Jo mateixa, jo vaig pensar, ostres, tinc amistats que hi van, i em sembla molt bé, que hi vagin. Jo no sóc de planificar, i ara penso, mira, potser ho havies d'haver fet, perquè potser sí que deu ser molt xulo, ja no sé quantes fotos hi vist de com passarà i de com serà això. M'entens? Clar que et planteges, perquè allò que passa socialment, allò que és el mainstream, allò que és la tendència general, té molta força per arrossegar-te. I per això hi haurà persones que es queden amb la sensació de que, ostres, jo m'he perdut l'oportunitat, perquè acabem construint aquesta idea. Però el cert és, no cal que el miri. I no canviarà res en la meva vida per fer-ho o no fer-ho. I què? Què passa si no el veus?
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
8: Repetiràs.
12: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats a aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
13: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però no és suficient.
14: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia. Tanto eclipse.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el doctor Carles Bernés, director d'Oftaldex, el servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
3: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 123-2 i portant el marcatge de la ACE. Abans s'havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
2: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
4: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
5: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però no és suficient.
6: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia, tanto eclipse.
2: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines. Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines.

Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
1: Es publica un llibre que vol omplir un buit en la memòria històrica. Es titula La revolució en veu de dona i és un treball de la periodista Llúcia Oliva que ha recollit els diaris inèdits de 8 dones que van ser víctimes de la violència des de la rereguarda. Ens ho explica la Montse Camps.
2: Montserrat Marcet, Pepita Marín o Mercè Oliva, tieta de l'autora, són tres de les 8 dones que ofereixen el seu testimoni a través de diaris privats i memòries escrites posteriorment a la guerra. 8 històries diferents de filles, de famílies d'industrials, petits o grans empresaris o propietaris rurals, que vivien una vida segura i que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any, com explica aquesta emissora Llúcia Oliva.
3: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen en aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
2: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
3: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra, o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies, i són les que tenen que procurar els seus fills, el menjar, la vida quotidiana, l'han de liderar elles.
2: I la tesi final del llibre és clara.
3: Penso que és important ara que en aquests moments a Europa es proposa resoldre els conflictes que tenim per la via de les armes, doncs recordar que la guerra és una tragèdia tremenda que destrueix vides, destrueix famílies, des de les coses més quotidianes de la societat civil es fan impossibles, no? com menjar, però també aquestes nenes es lamenten, és que no vaig poder anar a escola.
2: La revolució en veu de dona, publicat per l'Avenç i en pròleg de l'especialista Maria Campillo, vol fer una defensa del llegat de les dones en la història recent del país i recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, bon dia. A veure si puc parlar perquè encara no havia parlat. Ja has posat la cançó de la Mercè? No. Aquella, un clocar d'ulls. Aquest és el seu cumpleanys.

0: Ràdio Vilasacra, senzillament.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

llibres per somiar. Persèpolis, de Marian Satrapi. Publicat per Reservoir Books. A partir de 14 anys.

0: Puzza Radio Villa Sacra, la emisora líder la casa de Empatufet.
1: Un viatge en el temps. Les platges amb més encant del Mediterrani o les muntanyes més desafiants. Per què no les dues coses? Cada viatge hauria de ser el viatge de la teva vida. Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu. Viu el doble. Costa Brava i Pirineu de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona.
2: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
3: I doncs?
2: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
4: No és molt habitual.
2: Amanides d'experiments de forma senzilla i combinada amb de tot un molt i més.
5: I una mica més. Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
2: O sigui, que només per a cervells evolucionats que vulguin sentir.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Mira, mira, mira.

0: I parlant d'emocions...
1: 10.
2: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció.
3: Anem a menjar atenció. Xocolata, molta, molta xocolata.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La poesia i la màgia s'uneixen en aquest preciós poema que avui ens recita la Montse Macías.
6: Hola, embaladits. Em dic Montse Macías. El poema que he escollit es titula Ocells de paper i l'ha escrit el Ramon Besora. A l'escola, l'esquirol, la guineu, el cabriol, la fagina i l'eriçó canten aquesta cançó. Plega't, plega't, paperet, que farem un ocellet. Plega't, plega't, paperó, que farem un ocelló. I els diu el mestre, un gat fer. Ara, amb uns fulls de paper, llapis, pintura i pinzells, podeu fer bonics ocells. Quan la feina han acabat, diu content el mestre gat. Aquests ocells tenen vida, i afegirà el mussol. No són ocells de mentida, sinó ocells de canibol. Sorprès fa el petit senglar, ja es comencen a enlairar. Si eren retalls de paper, quina màgia hem pogut fer? I amb cants aixequen el vol. El pit roig, el verderol, la perdiu, el gafarró, la puput, el reietó, el pigot, la cucareta, el passarell, l'oreneta. I quan s'apropa l'estiu, cadascun d'ells es fa el seu niu.
5: Un poema preciós. Gràcies, Montse. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
7: Deixa'ns un missatge al contestador.
8: Ràdio Vila-sacra
9: da. Lo que nadie más te da. Da.
10: Da.

0: Tens alguna cosa a dir?
1: 972 51 12 68.
0: Digues la teva i t'escoltarem.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Jo sóc infermera, m'encanta la meva professió, sóc una enamorada de la infermeria, però volia fer un comentari i dir que, en general, a les infermeres no se'ns cuida gens des dels nostres hospitals. Som suplents molts anys. Moltes vegades arribem a 15 anys de suplents, jo em porto 10 i encara me'n queden molts per poder entrar fixa al meu hospital. I realment no se'ns cuida. Tenim contractes superprecaris de 3 mesos, 4 mesos, 2 mesos, els anem encadenant anys i anys, i això ens dificulta molt poder conciliar la nostra vida familiar amb la nostra vida professional. A més, ens poden trucar a qualsevol moment per anar a treballar, i realment crec que necessitem que se'ns cuidi més també a nosaltres des de les institucions, des de les nostres feines.
3: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
5: 107 de la FM.
6: De tota la vida.
7: Us quedeu, oi?
8: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
9: Un moment, mireu a càmera.
10: Lluís!
9: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada!
10: Lluís!

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
2: Compartint emocions.
3: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
4: I parlant d'emocions,
5: 59.
6: Com ho dius, això?
7: Mare meva.
6: Set fadins godins de la sala Caputín, van maravins, van anar a l'Orgodal de la sala Caputal, van maraval, i van matar una llebre godera de la sala Caputera, van maravera, i li van dir a la mestressa godesa de la sala Caputesa, si els hi volia cobrar la llebre godera de la sala Caputera. Sí, cinc fadins godins, us faré un suquet godet de la sala Caputet, van maravet. I els cinc fadins godins de la sala Caputins, querien menjar llebre godera de la sala Caputera, van menjar gat godat de la sala Caputat, van maravat.
8: Però els, a veure, els hi va sentar bé o no?
6: Sí.
8: I tot això amb patates o sense?
7: Hi ha diferents maneres d'estimar, creus?
9: Oh, jo crec que n'hi ha infinites, com cada sensibilitat, cada persona, cada cultura. Ui, d'això parlaríem, eh? O sigui, jo de quan era una miqueta més jove que ara, doncs vaig fer algun viatge, i recordo que vaig viure un hivern, doncs vaig viure un hivern, Xavi, a Indonèsia.
7: I un hivern a Indonèsia?
9: A Indonèsia, sí, sí. Amb un altre meu company pintor vam fer de gogengs, ens vam anar allà i vam estar-hi, pues, quasi 3 mesos. I una de les sorpreses era veure que el comportament amorós era totalment, absolutament distint a la nostra cultura, no tenia res a veure. Una de les coses que recordo era la sorpresa de veure que l'afecte, l'estimació que es professaven, pues, no es distingia, no sabia si era l'amant, era el germà, era la muller, una cosa així com fraternal, diria, no? O sigui que em va causar un impacte veure això. I un dels impactes més grans era que no hi havia per part de la dona cap mena de provocació. O sigui que eren molt boniques, eren unes nenes precioses, però que es manifestaven dintre d'un terreny, doncs, de la simpatia, i que no eren els seus atributs físics els que estaven, doncs, ens provocant o mostrant o excitant, etcètera, diguem-li com vulguem, i això ens donava a nosaltres, almenys a mi, al meu company, recordo que també ho vam comentar, una gran tranquil·litat de vida,
7: Sí, hi ha una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció quan he estat buscant informació sobre el tema de l'amor. Es relaciona fer l'amor amb el sexe?
9: Es relaciona amb el sexe, encara que podríem parlar també, mira, hi ha el sexe tàntric, has sentit a parlar del tàntric,
7: sí,
9: de veritat, o sigui que és un estat on el contacte sexual no arriba mai a realitzar-se, o tarda una barbaritat en realitzar-se, i aquesta contenció fa possible de que el teu esperit, la teva energia i la de l'altre, doncs, d'una forma sublim es connectin, es posin en contacte. I es veu que aquesta experiència, doncs, és una experiència mística. O sigui, és una ajuda al sexe per arribar a entendre de que en aquest món no estem sols. Què és això, l'amor? O sigui, el desamor va ser en aquest mateix moment de que algú aquí, molt antic, es va pensar de que li havien posat com aquell que el deixen anar sobre d'una autopista. I no és cert, o sigui, ens deparem uns als altres i sembla ser que hasta les plantes, els animals, o sigui, aquest món ecològic que ara es torna a parlar, no deixa de ser, doncs, aquesta vivència que hem perdut, que se n'en deia mística.
7: Doncs molt bé, haciendo l'amor ens trobem.
10: La noche me confunde.

0: A l'Escala, ja on vivim, a l'Avinguda Montserrat, normalment no passa mai res.
1: Ja, però...
0: a més, es queda quasi tot el bloc buit, el de baix se'n va, i el de dalt també. Però ho tinc tot tancat i barrat.
1: Deixa obert.
0: I això sí. A sota d'una calaixera ben guardadet, nena.
1: No digues molt fort, que si no...
0: No, no, aquí també som gent honrada. No passa mai res. És veritat, eh? Vic en un barri molt tranquil.
1: No, jo també, però sempre passen coses.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: Gràcies.
1: Ara sí. Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
4: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
5: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
6: M'interessa.
7: Què fa un fotògraf si els seus fills se li rebel·len?

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Un dimecres que aquí a les comarques de Girona també estarem pendents del cel i és que tindrem un eclipsi que el podrem veure sobretot de manera parcial a les darreres hores de la tarda. Al matí ens hem despertat amb la presència d'un cel molt més net a núvols i que encara tenim restes de núvols baixos, sobretot a la zona del Cap de Creus. A primeres hores de la tarda creixeran nuvolades, sobretot a cavall de la Cerdanya, del Ripollès i de la Garrotxa, i de fet no descartem que pugui caure algun ruixat que puntualment i localment pugui anar acompanyat de tempesta, però a mesura vagin passant les hores de la tarda aquests ruixats aniran a la baixa i el cel poc a poc anirà quedant més net a núvols. A l'hora de l'eclipsi sí que el podrem veure de manera molt millor a les comarques del Baix Empordà, del Gironès i també de la Selva, on aquí tindrem la presència també de núvols alts i prims, sobretot a la zona de Santa Coloma de Farners. En canvi, a la zona del Pirineu més de Girona tindrem la presència de molts més núvols que dificultarà molt més aquesta visió de l'eclipsi.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bon preu i esclat.
9: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
10: Et volem escoltar.
11: Ai, el primer que hem de pensar és per què ens agafen aquestes dèries i sobretot per què les alimentem tant. Això és el que crec que hem d'intentar reflexionar, i no vull dir que no sigui xulo, que no tingui interès, que no sigui històric que tinguem aquest eclipsi, només faltaria, d'acord? L'altra qüestió molt diferent és com el vivim i sobretot com l'estem construint, perquè estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències la teva vida no val res, i això és delicat, i és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim. Llavors, posem en una balança on està el risc o no? Ara penso sobretot en les criatures, perquè ells no han de per què saber, per molt que se'ls hi digui, la perillositat d'una cosa. De fet, suposadament no exposem a les criatures a situacions perilloses, però ara és molt difícil pel tipus de valors socials que imperen que hi posem més seny que no pas necessitat de pertànyer al grup principal. Estem en una societat molt de pensament únic i s'està construint molt, i ara em sap greu el que vaig a dir-te, eh? però els periodistes i les periodistes hi ajudeu molt, això, perquè quan, de qualsevol tema es fa un gran tema, i això amb una població poc reflexiva, no vull donar les culpes a ningú, aquí no es tracta de repartir culpes, només faltaria, només és entendre com estem funcionant, com nosaltres actualment vivim. Doncs amb una població poc receptiva, doncs tothom es tira al carrer o es queda a casa per qualsevol cosa. Hi ha un abans i un després de la pandèmia, ja no parleu de la pandèmia, ja no se'n parla, i de les conseqüències socials i d'altres tipus, mèdiques i d'altres coses, com altra gent que no s'havia plantejat mai d'anar i ara li sembla que si no va veure'l d'allà on es veu, haurà perdut una gran oportunitat. I I sobretot entenc que la gent que, no necessàriament, però la gent que ja està farta de sentir per això, és molt en el sentit de dir, escolta, a la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers, molt més divers. No s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit. És a dir, està molt bé disfrutar d'aquestes coses, gaudir, no? Està molt bé que hi ha gent que sempre ha estat interessada en això, que si a més et trobes en la zona que això passa, doncs mira, escolta, la vinentesa està perdonada, no? I no vol dir que no hi puguis viatjar si no és així, però començar a fer cues, ara tot és, tothom va allà mateix, tothom fem el mateix, començar a fer cues, no sé què passarà amb els trasllats. Jo mateixa, jo vaig pensar, hòsties, tinc amistats que hi van, i em sembla molt bé, que hi vagin. Jo no sóc de planificar, i ara penso, mira, potser ho havies d'haver fet, perquè potser sí que deu ser molt xulo, ja no sé quantes fotos he vist de com passarà i de com serà això. M'entens? Clar que et planteges, perquè allò que passa socialment, allò que és el mainstream, allò que és la tendència general, té molta força per arrossegar-te. I per això hi haurà persones que es queden amb la sensació de que, ostres, jo m'he perdut l'oportunitat, perquè acabem construint aquesta idea. Però el cert és, no cal que el miri. I no canviarà res en la meva vida per fer-ho o no fer-ho. I què? Què passa si no el veus?
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
8: Repetiràs.
12: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats a aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
13: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però no és suficient.
14: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia, tanto eclipse.

El primer bolígraf, una invenció que va revolucionar l'escriptura, va ser patentat per l'hongarès Laszlo Biró al 1938. La curiositat rau a l'origen. Biró, periodista de professió, es va inspirar en observar com la tinta d'impremta s'assecava ràpidament al paper, sense deixar taques. Frustrat per les plomes estilogràfiques que s'encallaven o degotaven, va decidir crear un instrument amb una esfera diminuta a la punta que rodés i alliberés tinta de manera uniforme. Al costat del seu germà, George, químic, va desenvolupar una tinta viscosa que no es filtrava, perfecta per al seu invent. Al 1943, durant la Segona Guerra Mundial, Biró va fugir a l'Argentina i va vendre la seva patent a l'empresa Eversharp i, més tard, a Marcel Bic, que va perfeccionar el disseny i va llançar l'icònic Bic Cristal al 1950. Aquest bolígraf, senzill i econòmic, va democratitzar l'escriptura venent milers de milions d'unitats. Curiosament, l'esfera de la punta, feta de carbur de tungstè, fa menys d'un mil·límetre i és tan precisa que pot escriure quilòmetres abans d'esgotar-se. Aquesta innovació, nascuda d'una observació casual, va transformar la manera d'escriure del món.

0: el bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts. Al costat del mar, gratuïts. A l'estiu, tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
2: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
3: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.

0: Muchas gracias.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs, en dinars que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
3: Ràdio Vila-Sacra.
2: Sigues ric en vida.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Estar de moda no és només seguir un estil determinat pels millors creadors tant del món tèxtil com del món de les arts o dels millors cuiners. Estar de moda és que com més, és crear més moda amb la moda. I d'això en saben molt els que visiten les terres gironines, els que arriben fins a l'Empordà, o algú dels que ha visitat la varietat de museus que hi ha per la comarca, o els que, entrades ja fa temps comprades, gaudiran de la millor música als millors entorns aquest estiu, als festivals de Cap Roig o a Portaferrada, o d'una bona funció de teatre. Si vols gaudir de la moda creant més moda, vesteix amb els colors de la sorra que limita les platges, del cel a vegades gris, blanc, blau intens i ple d'estrelles, dels tons torrats de les muntanyes, de l'herba verda, del color del mar mediterrani. Impregna't d'una cultura plena de matisos, perfuma't amb l'aroma que desprèn cada racó, sàcia't d'una gastronomia de qualitat. A on? A l'Empordà?
1: Saltem amb el teatre.
3: Impulsem els nostres escenaris.
1: Saltem amb el circ.
3: Impulsem les nostres carpes.
4: Saltem amb la poesia.
3: Impulsem les nostres lletres.
4: Impulsem la cultura.

0: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
1: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Situació dramàtica a bona part dels països de l'Europa occidental per la calor dels últims mesos i per la sequera. A França, 62 milions de persones, el 94% del total d'habitants del país, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La calor no ha afluixat a França des del mes de maig i les precipitacions han estat molt escasses arreu. El nivell de molts rius és el més crític mai registrat i dos terços dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La majoria de l'hexàgon consumeix aigua d'origen freàtic perquè els grans embassaments es concentren a l'àrea dels Alps. La calor també passa factura a la producció d'energia nuclear. Dilluns, la central més gran de França, a la costa del Mar del Nord, es va haver d'aturar per la irrupció massiva de meduses a les estacions de bombeig d'aigua marina que havien arribat en grans bancs atretes per la temperatura inusualment elevada de l'aigua. Altres centrals s'han hagut de reduir potència perquè el baix cabal dels rius impedeix refrigerar els reactors. El Regne Unit i Alemanya també pateixen les conseqüències d'aquest estiu tan anòmal. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i grans parcs i jardins de Londres i altres ciutats s'han quedat sense ni un bri de gespa. Gairebé 45 milions d'habitants viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions ja pateixen directament restriccions d'aigua. A Alemanya, el mal de cap és el baix nivell d'aigua del Rin que impedeix el transport fluvial de mercaderies. Les grans barcasses carregades de productes agrícoles, químics o també acer, entre d'altres, no poden navegar per falta de cabal i això obliga a les empreses a buscar alternatives amb un important encariment dels costos. Es calcula que per transportar el material que cap en una barcassa es necessiten entre 100 i 150 camions.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
3: Si no heu entès res, no és problema vostre.

0: Avui l'art ja no només viu als museus i tothom pot ser mecenes. Són a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes i amb el teu suport la fem créixer.
1: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
0: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.

0: espaigironès.com.
1: Apuja el volum.
2: Porten antenes i són de color verd? Deixi les claus de la nau, ho mirarem. Però rates no se n'escapa ni una, ni formigues, paparres, escarabats.
3: Desratització, desinsectació, control de tèrmits i corcs. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions, fora plagues. 972 44 72 20. A Salt, foraplagues.com.
2: Ha dit que són verds amb antenes?
4: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
5: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
6: Pessigolles.
7: Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars. Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan, ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris, a l'Avinguda Salvador Dalí de Figueres. 972 21 24 20.

0: Escolta la meva veu. La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau. Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund. Més relaxat. Estàs flotant. Ja has arribat. Ja ets a dins.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Hola, benvinguts. Ànims i endavant les atxes, on està res. Busco sempre la pau com a lema. La meva bandera és la pau i l'amor entre els humans. Allò per concentrar-se, la gent necessita relaxar-se. Vale? No m'ho enrotllar més perquè sóc un locutor de ràdio i tot i que no faig ràdio actualment i tinc el mateix hobby com la sempre, puc estar més preocupat o més despreocupat, però jo trist mai ho estic. Sóc una persona molt animosa, molt positiva, molt vitalista i seguiré escoltant. Adéu.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vilasacra.
5: Quin és el teu secret?
6: Ràdio Vilasaca i punt.
5: Què?
6: Ràdio Vilasaca i punt.
5: Perquè quan estàs bé, somrius.

Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un a reveure. Amb cara i ulls t'esperem al lloc de

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Europa ja ha posat en marxa mecanismes de vigilància per monitoritzar les crides que es facin per les xarxes socials marroquines a una altra entrada massiva. Des de fa dies circulen missatges pels mòbils i xarxes socials del Marroc que convoquen a un segon intent dissabte 15 d'agost. Per això la Comissió Europea ha arribat a un acord amb algunes de les principals xarxes socials per vigilar i controlar el contingut que vagi en aquesta línia. L'acord s'ha tancat amb la xarxa xinesa TikTok i amb Meta, la casa mare de Facebook i Instagram. Un dels detonants de l'entrada massiva de finals de juliol va ser precisament la difusió de vídeos per les xarxes marroquines que asseguraven de manera imprecisa i inexacta que una sentència del Tribunal Suprem espanyol prohibia la devolució en calent dels migrants que arribessin nedant a territori espanyol.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
2: Posar el volum ben fort i gaudiu.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Son las 7 y un minuto. 6 y un minuto en Canarias.
2: Son las 5 de la tarde.
1: 5 y un minuto. Son las 7 y un minuto. 6 y un minuto en Canarias.
2: Son las 5 de la tarde.
1: 5 y un minuto.
3: Y parlant d'emocions.
4: 73.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
6: Uns tocs de cultura.

0: Un fet curiós és que les girafes tenen la mateixa quantitat de vèrtebres al coll que els humans, tot i que el coll d'una girafa pot arribar a fer fins a 2 metres de llarg. Tant els humans com les girafes tenim 7 vèrtebres al coll. No obstant això, les vèrtebres de les girafes tenen una longitud d'uns 25 centímetres cadascuna, mentre que les vèrtebres humanes tenen aproximadament uns 2,5 centímetres de longitud. Aquesta adaptació permet a les girafes arribar a aliments que es troben en les parts més altes dels arbres i així satisfer les seves necessitats alimentàries. A més, aquestes vèrtebres altes en el coll també poden proporcionar un avantatge en la defensa contra els depredadors.
1: Tanca els ulls.

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: La barbacoa que sigui del rei de la Rajola. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. Barbacoes grans, petites, amb aigüera incorporada o sense, de diferents colors. El teu jardí, terrassa o espai exterior es mereix una barbacoa del rei de la Rajola. Medinyà, el rei de les barbacoes. També a Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai.
6: Ai.
5: I ara?

0: புள்ளி சிக்க பிக்க பயணிக்க கம தொழத்தை பக்கடிக்க பத்தனிசிஸ் பொல்சிக்ஸ் பிக்ஸ் பயணிக்ஸ் கம தொழத்த இவக்கடிக்ஸ்.
1: La casa natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar els anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biom bovell del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Segurañas, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava l'Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.
9: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
10: Molt bé, no?
11: Jordi Portell Jardiner. Més de 15 anys d'experiència en el disseny i manteniment integral del jardí. Poda, manteniment, sistemes de rec, manteniment de piscines, instal·lació de gespa artificial, il·luminació. Demana ja el teu pressupost sense compromís al 699 31 55 92 o per correu electrònic a jordiportelljardiner@gmail.com.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebrar.
1: És maco, això, eh?
2: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i alhora frena el lliurament a Ucraïna d'armes per defensar-se dels míssils russos, com demana reiteradament el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Ara, a la casa dels avis, escolteu això.

0: I parlant d'emocions.
1: 6.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: L'estómac humà produeix àcid clorhídric prou potent com per dissoldre molts materials i descompondre els aliments amb gran eficàcia. Aquest àcid és tan fort que podria danyar greument els teixits del propi cos. Llavors, per què no ens autodigerim? La resposta és que l'estómac té un sistema de protecció extraordinari. Les seves parets estan cobertes per una capa gruixuda de moc que actua com una barrera química. A més, les cèl·lules de la mucosa gàstrica es renoven molt ràpidament. Aproximadament cada pocs dies es regeneren completament. Aquest ritme accelerat evita que possibles danys causats per l'àcid s'acumulin. Quan aquest sistema falla, per exemple per infeccions bacterianes o per certs medicaments, poden aparèixer úlceres. El més sorprenent és que tot aquest procés passa de manera automàtica i contínua, sense que siguem conscients. El nostre cos manté un equilibri delicadíssim entre destruir aliments i protegir els seus propis teixits, demostrant fins a quin punt els mecanismes interns són precisos i sofisticats.
1: Si vius una situació difícil, atura't i truca al 900 925 555 de prevenció del suïcidi. 900 925 555.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hola!
2: Què tal?
3: La ràdio de Vila-sacra és...
4: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
1: Veniu!
5: Són de confiança. Són d'aquí.
6: Per informar-te dels teus drets com a consumidor o consumidora, demaneu i conserveu la factura o el tiquet de compra. Truca al 012 i demana fer una consulta de consum.
7: Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.
8: Eclipsi amunt, eclipsi avall.
9: Començant pel principi, què és un eclipsi i per què passa?
10: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra, dona la casualitat de que la Lluna, en alguns llocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
9: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
10: La majoria passen, sobretot, a zones del mar, per tant, és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que la Terra, doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint. A vegades cada 2 o 3 anys.
9: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
10: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa, doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
11: Teniu la maleta a punt? Benvinguda a la vida.
12: A one, a two, una, dues i tres, i...

Quina meravella, quina alegria. De nou ens retrobem en un nou dia. Qui ho diria? Estem força entusiasmats avui. I tu, ho has notat? D'entrada, t'hem de dir que t'estimem. Que t'estimem moltíssim. Que treballem per dir-te t'estimem. Només esperem que arribi aquell dia. Sí, el dia en què tu me quieras.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Sí. Benvingut. Records del meu marit, que m'està dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
4: A veure...
5: Hola, nano.
4: Hola, bon dia.
5: Ja està dit.
4: T'ha de sentir la teva veu, de veure tal l'anonimat que estàs.
5: Ja està dit. Vale.
6: Me n'alegro de sentir-te.
4: Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
5: Ah.
4: Sé que m'explico?
5: Sí, sí.
4: Això sí que és bo.
7: Ja.
3: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu,
4: A més a més, ens trobo que és molt positiu.
8: Això què és?
9: És...
10: El que no hi ha.
11: Maria, ho sents?
9: Que si sento què?
11: L'amor, les papallones.
9: Quines papallones? Però què dius, Josep Antoni?

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Si busques autenticitat,
1: Ràdio Vila-Secu. Ràdio
0: Vila-Secu. Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-Sacra. Ho entens?
3: Ai.
4: Ai.
3: I ara? La clau de volta.
5: Quins tipus d'anticossos genera el nostre sistema immunitari?
6: Gemma Montconill, investigadora en immunologia de l'Institut de Salut Global de Barcelona.
7: Els humans tenim 5 tipus diferents d'anticossos. IgA, IgM, IgG, IgE i IgD. Difereixen en la seva localització, les seves propietats biològiques i funcions, i també la capacitat de reconèixer els diferents parts de patògens. La IgA es produeix sobretot en mucosa. En canvi, la IgG la trobem en sang i altres fluids corporals. Les IgAs protegeixen contra infeccions en les mucoses i les IgGs contra patògens invasors. La IgE, en canvi, protegeix contra paràsits i està involucrada en l'al·lèrgia. A més, es produeixen en moments diferents. En una primera infecció, primer es produeix la IgM de forma molt ràpida, però relativament breu, i després la IgG, que és l'isotip que perdura al llarg del temps i que dona protecció front a noves infeccions amb el mateix patògen.

0: Bon dia, Jaume.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: No serà pas el teu aniversari avui, no?
1: Sí, avui sí.
0: Mira, que et truquem de Ràdio Vilasacra i et truquem de part de la Roser.
1: Ah, sí?
0: Sí, i tant.
1: M'estimo molt la meva dona.
0: I què, com portes el matí?
1: Bé, bé.
0: Bueno, que vagi molt bé el dia.
1: Bé, igualment.
2: Adéu. Adéu.

0: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
1: Hola, sóc la Laura Geli. Avui us explicaré una història d'aventures que es diu Geronimo Stilton, el regne de les fantasies. En Geronimo Stilton va anar a les golfes a buscar una cosa. Es va trobar, estava tot fosc i de sobte va trobar una caixa d'or. La va obrir, va aparèixer una porta, va entrar, era molt, molt, molt petita i va entrar. I allà va caminar i es va trobar un gripau. A partir d'aquí va tenir que passar moltes aventures per salvar la reina de les fades, passant per les set reines. A mi m'agrada aquest llibre perquè és d'aventures i a mi m'encanten molt els llibres d'aventures i us els recomano molt. Moltes gràcies per haver-me escoltat i espero que us hagi agradat i us animo a...

0: Aquí Actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Estimem la terra que conreem amb esforç. Cultivem cada llavor amb cura. Collim els fruits en el seu punt òptim de maduració. Elaborem els nostres productes com tu ho faries a casa. Preservem les propietats genuïnes dels aliments. Fem de cada àpat una experiència saludable. A Manlleu Origen, saps el que menges.
4: Botigues a Girona, Figueres, Olot, Blanes, Platja d'Aro i la Bisbal d'Empordà.

0: s'estrena el Festival Nits de Circ a Besalú a la Garrotxa. Aquest certamen ha programat la companyia de Flying Caballero guanyadors del primer premi al prestigiós Festival de Circ de Monte Carlo. El muntatge també té parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any com a novetat a Palamós, al Baix Empordà, Girona, Laia Claret.
1: Hi ha un total de 15 funcions entre els tres municipis amb gairebé 20.000 butaques, amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. La funció tindrà 29 artistes internacionals a la pista, com ara els hongaresos Dua Kirko, amb un espectacle de cintes aèries, o de l'Argentina hi haurà Duosom amb acròbates sobre una perxa. L'espectacle està creat per Circus Art Foundation, els mateixos responsables del Festival Internacional de Circ a la Fan d'Or de Girona. El director Genís Matabosc especifica un dels trets diferencials d'aquest festival.
2: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
1: Fins ara la carpa s'instal·lava a Besalú i a Roses. Aquest any, però, el festival afegeix una tercera parada a Palamós.

0: veuràs que el dia a dia de moltes persones és a la corda fluixa. L'ajuda humanitària a casa nostra comença per tu.
1: Ara més que mai, Creu Roja, en necessitem.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
1: Avorrits?
2: Sí! Oye, ¿qué es un
3: missatge? Vos vols un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
4: Mira, que estic molt emprenyada amb el que està passant. Doncs tots plegats tindrien que fer el que havíem fet antigament a França, a passar-los a tots per la guillotina. Ja està. Bueno.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
1: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Brussel·les, que ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation, és la sisena entrega de diners de la Comissió Europea, la que fa el govern espanyol d'aquestes ajudes, destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i a modernitzar la indústria. En total, des del 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions de més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desenvolupament emborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat l'arribada d'aquests diners a través d'un missatge a la xarxa social X, on ha destacat que ja estan treballant en la setena i última sol·licitud que els queda a l'hora que acaben les reformes acordades amb Europa.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
3: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura. Amb Manlleu Origen omple el cistell de fruita i verdura de temporada i de collita pròpia al millor preu. Faves, pèsols, maduixes, raves, directes dels nostres camps. Som pagesos en origen i en essència. Amb Manlleu Origen.

0: s'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En el record de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un bicorp i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.
1: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
2: En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
3: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
2: Maset, el vi de casa.

0: Vila Sacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: Aquest estiu, pels que preferim la tranquil·litat al rebombori, és el més semblant a l'infern a la Terra. La calor no deixa respirar, i ara, per postres, hi ha un eclipsi. De l'embogiment col·lectiu que ha provocat la preparació per veure com el sol s'oculta, m'ha cridat especialment l'atenció el mercadeig que ha sorgit al voltant de les ulleres homologades. Tothom ha esmolat la creativitat per aconseguir-ne unes, i davant d'un bé tan preuat, no us estranyi que hi hagi gàngsters que n'hagin fet negoci, com va passar amb les mascaretes. Però això ja ens ho anirem trobant. De moment gaudim del dia. Qui s'hagi quedat sense ulleres sempre pot demanar a algú que en tingui que s'avingui a compartir-les. Si bé es poden anar tornant durant el fenomen astronòmic, també se'n poden fer dues lupes tallant les ulleres pel pont. És clar que potser és esgotador passar-se mitja hora amb un ull obert i l'altre tancat. I ara, per postres, hi ha un eclipsi.
3: Yee-ha!
4: Un eclipsi? On? Ah, aquí? Quan? Demà? Ah, carai, que interessant, doncs no, no en sabia res, no. Però no ho entenc, si hi ha un eclipsi, no sé per què els mitjans no en parleu, trobo que no us costaria res, encara que fos, no sé, un minutet. Ah, calla, sí, l'eclipsi, sí, home, l'eclipsi. És allò que entrevisteu al regidor de Cultura de l'Ajuntament del Nord-Res del Sacarral i explica que han organitzat un espectacle de dansa contemporània de salutació a la foscor i que pels nens faran uns tallers de plastilina negra com a símbol de la desaparició momentània de la llum, una cosa molt, molt bonica. És el mateix regidor que després diu que prohibiran els accessos al poble per evitar aglomeracions. És l'eclipsi, sí, l'eclipsi. I què, el transmetreu, oi? Que, escolta, aquest ja no, perquè fem tard, però el pròxim, a veure si n'informeu. Encara que sigui una miqueta. Si és que de veritat... Ai...
3: Yee-ha!
5: Han anat passant els dies, han anat passant les setmanes, han anat passant els mesos, i ha passat allò que era evident que passaria. S'han exhaurit les ulleres per veure'l a pràcticament tot arreu. Des d'ahir al migdia i sobretot des d'ahir a la tarda, trobar-ne una s'ha convertit en missió gairebé impossible. Hem aixecat telèfons i hem constatat que, efectivament, ja no en queden. Òptiques, farmàcies, supermercats, la majoria amb el cartell d'exhaurides. Davant d'això, molta gent està intentant comprar-ne per internet a correcuita. Però en molts casos s'estan topant, digne de Kafka, amb l'avís dels

0: negoci i encara et queden ulleres, o creus que en tindràs en les properes hores?
1: 972-51-1268.
0: Fes-nos-ho saber.
1: 972-51-1268.
0: Quantes te'n queden? I si ja esteu fins al capdamunt de l'eclipsi, i de tothom en general, no patiu, aquest és el vostre programa.
2: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director, fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello, i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.

0: I parlant d'emocions...
1: 75.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: I parlant d'emocions.
1: 40.
2: Anem a temes de Disney.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.
1: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Catalunya viuen 107.000 colombians, és la segona nacionalitat d'estrangers a la comunitat. Viuen amb preocupació la situació dels seus familiars i amics que han patit les conseqüències del terratrèmol. Però en aquest país també hi viuen uns 8.000 catalans. Marc Esparza.
2: L'Associació de Catalans a Colòmbia estan en contacte permanent entre ells i de moment no tenen constància de danys personals com a conseqüència del terratrèmol. Tot i que en alguns casos han patit danys materials, com explica Francesc Minguell, president de l'associació.
3: Alguns, l'Eje Cafetero, sabem que han patit desperfectes, però ells estan bé de salut.
2: El Dylan Gutiérrez és de Barcelona. Estava a casa de la seva família a Pereira, passant les vacances.
4: Quan la meva mare m'estava cridant, Dylan, corre, que està tremolant. La veritat, no em podia creure. Pareixia una pel·lícula, la veritat. Tot s'ha començat a derrumbar, tot això, la casa del veí, tot el terra tremolava. No podíem estar quasi ni de peu perquè ens podíem caure.
2: Des de la Federació d'Associacions de Colombians a Catalunya diuen que s'estan organitzant per enviar ajuda al seu país, però de forma segura. Carmen Bermúdez, presidenta de la Federació.
5: Nosotros vamos a tratar de organizarnos para poder hacer recogida, pero que la vamos a hacer de una manera que de verdad sea efectiva y que llegue a donde tiene que llegar. No queremos recoger por recoger. Una cosa que digamos es efectiva y va a llegar a la gente.
6: Ràdio Vila-sacra, Empordà.

0: Apunta bé.
1: La música de la teva vida.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Llibres de ciència.
2: La nostra proposta d'avui és un llibre que ens acosta de manera planera la genètica, les seves aplicacions i quina pot ser la seva implicació en el nostre futur.
3: Es tracta de l'obra Genètica eres tu, de la bioquímica i doctora en neurobiologia Rosa García Verdugo. L'obra ens ofereix un apassionant viatge a través dels nostres gens i ens ajuda a entendre, per exemple, com les mutacions no són necessàriament negatives, sinó que han estat les que ens han ajudat a evolucionar al llarg de la història. El llibre explica, entre altres coses, què entenem per genètica, per què serveix i quin és el seu futur en camps com ara la medicina personalitzada o els tests genètics per detectar abans moltes patologies. Però també planteja el debat sobre quins límits ha de tenir l'edició genètica i les connotacions ètiques que pot comportar el seu ús.

0: Explica'm Històries.
1: 972-51-1268.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
3: De la proximitat de les ràdios locals, doncs penso que en aquí és molt clar, no? Un dels seus objectius és que la població, la ciutadania, es vegi reflectida en la pròpia programació de la ràdio, les seves preocupacions, els seus anhels, els seus dubtes, les seves opinions, perquè hi participa moltíssima gent. De fet, cada dia, a partir del matí, moltes trucades telefòniques, a vegades, que juguen un paper molt important, no? Que el públic ja, doncs, té una certa edat, participen molt, a més, donen moltes respostes i opinen i rebaten el que es pot fer.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: Aquest estiu, pels que preferim la tranquil·litat al rebombori, és el més semblant a l'infern a la Terra. La calor no deixa respirar, i ara, per postres, hi ha un eclipsi. De l'embogiment col·lectiu que ha provocat la preparació per veure com el sol s'oculta, m'ha cridat especialment l'atenció el mercadeig que ha sorgit al voltant de les ulleres homologades. Tothom ha esmolat la creativitat per aconseguir-ne unes, i davant d'un bé tan preuat, no us estranyi que hi hagi gàngsters que n'hagin fet negoci, com va passar amb les mascaretes. Però això ja ens ho anirem trobant. De moment gaudim del dia. Qui s'hagi quedat sense ulleres sempre pot demanar a algú que en tingui que s'avingui a compartir-les. Si bé es poden anar tornant durant el fenomen astronòmic, també se'n poden fer dues lupes tallant les ulleres pel pont. És clar que potser és esgotador passar-se mitja hora amb un ull obert i l'altre tancat. I ara, per postres, hi ha un eclipsi.
2: Yee-haw!
3: Un eclipsi? On? Ah, aquí? Quan? Demà? Ah, carai, que interessant, doncs no en sabia res, no. Però no ho entenc, si hi ha un eclipsi, no sé per què els mitjans no en parleu, trobo que no us costaria res, encara que fos, no sé, un minutet. Ah, calla, sí, l'eclipsi, l'eclipsi, sí, home, l'eclipsi. És allò que entrevisteu al regidor de Cultura de l'Ajuntament del Nord-est del Sacarral i explica que han organitzat un espectacle de dansa contemporània de salutació a la foscor i que pels nens faran uns tallers de plastilina negra com a símbol de la desaparició momentània de la llum, una cosa molt, molt bonica. És el mateix regidor que després diu que prohibiran els accessos al poble per evitar aglomeracions. És l'eclipsi, sí, l'eclipsi. I què, el transmetreu, oi? Que, escolta, aquest ja no, perquè fem tard, però pròxim, el pròxim, a veure si n'informeu. Encara que sigui una miqueta, una miqueta, una miqueta. Si és que la veritat... Ai...
4: Han anat passant els dies, han anat passant les setmanes, han anat passant els mesos, i ha passat allò que era evident que passaria. S'han exhaurit les ulleres per veure'l a pràcticament tot arreu. Des d'ahir al migdia i sobretot des d'ahir a la tarda, trobar-ne una s'ha convertit en missió gairebé impossible. Hem aixecat telèfons i hem constatat que, efectivament, ja no en queden. Òptiques, farmàcies, supermercats, la majoria amb el cartell d'exhaurides. Davant d'això, molta gent està intentant comprar-ne per internet a correcuita. Però, en molts casos, s'estan topant, digne de Kafka, amb l'avís dels venedors que no els hi arribaran a casa, com a molt aviat, fins al 13 d'agost. Tot fantàstic. Era evident que passaria, tot i que sorprèn que davant d'un esdeveniment com aquest, que s'ha animat a tothom a seguir-lo, amb el govern al capdavant, s'hagi tingut, pel que sembla, tan poca previsió pel que fa a l'estoc. Però bé, per WhatsApp.
5: 972 51 12 68.
4: Si ens estàs escoltant, tens un negoci i encara et queden ulleres, o creus que en tindràs en les properes hores,
5: 972 51 12 68.
4: Fes-nos-ho saber.
5: 972 51 12 68.
4: Quantes te'n queden? I si ja esteu fins al capdamunt de l'eclipsi, i de tothom en general, no patiu, aquest és el vostre programa.
6: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
7: Repetiràs.
8: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
9: En el 107 de la freqüència modulada.
10: Passió per la ràdio.

0: S'han detectat 126 infraccions en 24 supermercats a l'Hospitalet de Llobregat que punxaven la llum.
1: Lo naranja es el fraude. El cable naranja.
2: Sí,
1: vale. Ya está, ¿no?
2: Sí, el cable de la cometida entra, está puenteado y de ahí sacan una derivación que no pasa por el contador.
0: És una operació conjunta de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, Inspecció de Treball, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Han identificat 37 persones i n'han investigat 14 per un frau elèctric equivalent al consum anual de 331 habitatges. Durant l'operació s'han detectat infraccions en seguretat alimentària, protecció de dades i també infraccions de la llei d'estrangeria. S'han detectat 126 infraccions en 24 supermercats a l'Hospitalet de Llobregat que punxaven la llum. S'han detectat 126 infraccions en 24 supermercats a l'Hospitalet de Llobregat que punxaven la llum. S'han detectat 126 infraccions en 24 supermercats a l'Hospitalet de Llobregat que punxaven la llum.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
4: A veure...

Què deixes fora en un món amb tantes coses per les quals lluitar? Les que afecten el planeta o les persones? Les que succeeixen a prop o les que estan lluny? On veiem un problema, hem d'oferir una solució. Perquè sabem que un món sense desigualtats ni pobresa no només és necessari, és possible, sense renunciar a res. Oxfam Intermón.

0: El setembre cull les pomes, abans no vinguin les bromes.
1: Confirmat.
2: Original?
3: Sí.
2: Única?
3: Sí.
2: Creativa?
3: Sí.
2: Entenedora?
3: Sí.
2: Divertida?
3: I tant.
2: Intel·ligent?
3: Molt.
2: Innovadora?
4: La principal.
5: A més...
6: Sensacional.
5: Ei, a l'Alt Empordà.
3: Sí. Ah, quina sort.
7: Un espai de 5 estrelles.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hola, com esteu?
2: Volíem ajudar els qui més ho necessiten i vam pensar en connectar-nos amb la Creu Roja.
3: Es connecten per saber com estic.
4: Com a empresa, ens hem connectat.
5: És que ja vull connectar-me.
6: I tu? T'has connectat? Connecta't.
7: En moments com ara, responem. Connecta't ara a creuroja.org.
6: Connecta't.

0: Ràdio Vilasacra no segueix modes. Ràdio Vilasacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
1: Ai, caramba!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Human Rights Watch i tres organitzacions més de defensa dels drets humans dels Estats Units han presentat una demanda contra l'administració de Donald Trump per la seva campanya de sancions contra el Tribunal Penal Internacional i persones vinculades a aquest organisme. La demanda s'ha presentat en un tribunal de Nova York, segons informen les ONGs, i asseguren que les sancions imposades contra els fundadors del Tribunal de l'Haia són il·legals, constitueixen un atac a la justícia internacional i que s'han aplicat vulnerant les competències de la presidència i diverses esmenes de la Constitució nord-americana. Els Estats Units no reconeixen la jurisdicció del Tribunal de l'Haia per jutjar els seus ciutadans. Donald Trump va signar una ordre l'any passat on considerava una amenaça contra la seguretat dels Estats Units les investigacions del TPI contra el seu exèrcit i l'ordre de detenció contra Benjamin Netanyahu per crims de guerra a Gaza. Des d'aleshores, ha imposat sancions econòmiques i de mobilitat a diversos funcionaris i col·laboradors a les investigacions, com ara la relatora de l'ONU per a Palestina, Francesca Albanese.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Des d'aquí, petons i abraçades.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Queda't amb el millor.
3: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
4: Bec, bec.
5: Què veus?
4: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
5: I on la tenen?
4: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.
6: Gent que és feliç fent feliços els altres.
7: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
8: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
9: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
8: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.
10: És...
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.

0: Escolteu una cosa, veniu a comprar. Apunteu a la capital de la ceràmica. Apunteu a la Bisbal d'Empordà. Apunteu, veniu a passar el dia, que us ho passareu de conya. Apunteu,
1: l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.

0: Ahora toca calma.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les onades de calor a la mar Mediterrània són cada vegada més freqüents i més prolongades. El motiu? Un excés d'emissions de carboni a l'atmosfera que el mar no és capaç d'absorbir. Les espècies mòbils, com els peixos, migren a hàbitats més frescos, però invertebrats, algues i coralls registren una mortalitat més elevada. Doctora Sandra Ramírez Calero, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, a Ràdio 4.
2: Su capacidad fisiológica de aguantar el calor se supera y se empiezan a morir. Entonces eso es súper peligroso, porque si yo pierdo la cobertura de coral o la cobertura de briozoos o la cobertura de esponjas, lo que voy a hacer es perder el hábitat. Y entonces al perder el hábitat, todo el ecosistema pierde sus funciones.
1: La Posidònia, que capta 20 vegades més diòxid de carboni que un bosc, s'ha degradat un 40% de mitjana. La gorgònia vermella, corall generador d'hàbitats del que Ramírez és experta, s'ha degradat fins i tot en reserves protegides.
2: En las Islas Medas, la cobertura se ha perdido casi entre, dependiendo de la población, porque hay diferentes parches de población, casi el 60 y el 80% en algunas de esas poblaciones.
1: Les onades de calor marines han provocat també la pèrdua d'un 20% de la biomassa de peixos.
2: Cuando tenemos un ecosistema degradado y vacío, pues qué peces van a haber ahí. De los 10 que teníamos, pues ahora encontramos 2, y obviamente eso tiene un impacto socioeconómico en la sociedad.
1: Ramírez assenyala que alguns coralls tenen mecanismes d'adaptació.
2: Pero mi conclusión final es que si no paramos las emisiones de carbono para que no hayan olas de calor, pues estos mecanismos, por más que los tengan y por más que resistan, pues probablemente van a seguir fallando y fallarán si estas olas siguen.
3: Un altre dels agents que amenaça la Posidònia, el pulmó de la Mediterrània, són els fondejos d'embarcacions. Aquesta planta regenera lentament un centímetre per any.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Com està el pati?
5: Demana'ns la teva cançó al nostre contestador.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Propostes en xarxa.
3: Entre els segles XVIII i XIX, Capellades i el seu entorn van ser un dels centres paperers més importants de l'estat espanyol. L'especialitat de la zona era el paper de barba de primera qualitat i també el paper de fumar. A l'antic molí de la vila de Capellades, que conserva l'estructura, hi ha el Museu Molí Paperer. Hi podeu veure com era tot el procés de fabricació, d'inici a final, però també hi podeu elaborar paper amb les vostres pròpies mans. L'equipament compta amb una sala d'exposició permanent sobre el paper i els sistemes d'impressió, però a més acull mostres temporals. També custodia una de les col·leccions més grans de llibrets de paper de fumar. Just al costat del molí hi ha la bassa, una font natural d'on antigament brollaven, atenció, prop de 12 milions de litres cada dia. Fins a 16 molins paperers de la zona utilitzaven aquesta aigua com a energia per funcionar. Si voleu saber com es fabricava el paper dos o tres segles enrere, o fins i tot fer-ne vosaltres, podeu visitar el Museu Molí Paperer de Capellades. En trobareu tota la informació al web mmp-capellades.net.
4: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.
5: I parlant d'emocions.
6: 44.
7: Contestador de Ràdio Vila-sacra, 972511268.
8: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra, 656 19 70 62.

0: informació, música, entreteniment.
1: Insistir.
2: Grapejar.
1: Controlar.
2: Aïllar.
1: Humiliar.
2: Seguir.
1: Assetjar.
2: No en deixem passar ni una. Ni la meva forma de vestir.
1: Ni l'alcohol
2: justifiquen cap agressió.
0: Contra la violència masclista, no en deixis passar ni una. Truca al 900 900 120.

0: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.
1: Catalunya Informa.
2: Ràdio Vila-sacra Empordà.
3: És informació.
4: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Riu Mors.
5: Et van batejar amb un nom de tristesa i agonia. No sabem per què ni com sobrevius sense alegria. L'esplendor de temps passats ni en una espurna perdura. Sort tens dels camps ben llaurats i del sol que t'encintura. Si de prop l'encises munt i el teu dol se'ns encomana, ens plau veure't des de lluny adormit damunt la plana. Desperta, Riu Mors, reviu, de soca vella el tall tendre. No deixis fondre el caliu, esventa el gruix de la cendra.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Eclipsi amunt, eclipsi avall.
1: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
2: La Lluna es situarà davant del Sol amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna en alguns jocs de la Terra el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
1: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
2: La majoria passen sobretot a zones del mar, per tant és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que la Terra doncs és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint. A vegades cada 2 o 3 anys.
1: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
2: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs que es vegi només amb un eclipsi.
3: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida. Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
4: Si has vist, petit o coneixes algun cas de violència infantil a la família, a l'escola o als espais de lleure, truca al 116-111. El telèfon d'Infància Respon és un servei públic i gratuït on pots denunciar situacions de violència, maltractament, abús sexual o bullying a infants i joves. Diguem no a la violència contra els infants. Aconseguir-ho és responsabilitat de tothom. 012. La millor resposta.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Si aquesta aire no refreda! Calor, suor, no refreda!
9: El teu cotxe t'està dient que el portis a Tallers Euromaster, on sabem millor que ningú que el que importa és que el teu vehicle estigui bé. Revisa'l abans de viatjar. Tallers Euromaster.
10: Pou Calzina, camí del roure sense número, Pont de Molins i Pneumàtics Pou a Vilamalla.
11: Bé, no?

0: Vin al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
1: Digue'm.
2: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
1: Dispensem?

0: Ràdio Vilasacra.
1: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: escolteu la història secreta. Doncs imagina.
1: A la taula i al llit, el primer crit.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Jo crec que el secret està en que els mitjans de comunicació, la ràdio en concret o en particular, transmet informació, però transmet emoció. I aquesta emoció és el que connecta amb l'audiència. I l'audiència això ho agraeix, ho valora, i això fa que ens exigeixi tantes coses. El gran valor és això.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
0: Repetiràs.
6: 100% Empordà.

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.
3: Radio Villa Sacra ES Demasiado Libre Y Yo Soy Trump Y Nunca Aceptaré.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.
2: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Moltes empreses gairebé no tenen vehicles disponibles aquesta setmana, donada l'alta demanda tant de turistes estrangers com locals. Això ha fet que els preus s'hagin disparat. David Alcázar, de Centauro, a la CN.
2: Sí que n'hi ha hagut un increment de preus perquè la demanda és molt alta, però també ha sumat que estem a l'agost, que ja de per si la demanda sempre és alta.
1: Però aquest increment vol dir que els preus s'han enfilat des dels 100 euros diaris habituals fins als 800 o més de 1.300 euros per dos dies. Aquesta oportunitat de negoci també s'ha traduït en un augment de la flota de vehicles de moltes empreses de lloguer.
0: Si vols deixar de patir, Ràdio Vila-sacra de Bon Matí.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: Aquest estiu, pels que preferim la tranquil·litat al rebombori, és el més semblant a l'infern a la Terra. La calor no deixa respirar, i ara, per postres, hi ha un eclipsi. De l'embogiment col·lectiu que ha provocat la preparació per veure com el sol s'oculta, m'ha cridat especialment l'atenció el mercadeig que ha sorgit al voltant de les ulleres homologades. Tothom ha esmolat la creativitat per aconseguir-ne unes, i davant d'un bé tan preuat, no us estranyi que hi hagi gàngsters que n'hagin fet negoci, com va passar amb les mascaretes. Però això ja ens ho anirem trobant. De moment gaudim del dia. Qui s'hagi quedat sense ulleres sempre pot demanar a algú que en tingui que s'avingui a compartir-les. Si bé es poden anar tornant durant el fenomen astronòmic, també se'n poden fer dues lupes tallant les ulleres pel pont. És clar que potser és esgotador passar-se mitja hora amb un ull obert i l'altre tancat. I ara, per postres, hi ha un eclipsi.
2: Un eclipsi? On? Ah, aquí? Quan? Demà? Ah, carai, que interessant, doncs no en sabia res, no. Però no ho entenc, si hi ha un eclipsi, no sé per què els mitjans no en parleu, trobo que no us costaria res, encara que fos, no sé, un minutet. Ah, calla, sí, l'eclipsi, sí, home, l'eclipsi. És allò que entrevisteu al regidor de Cultura de l'Ajuntament del Nord-est del Sacarral i explica que han organitzat un espectacle de dansa contemporània de salutació a la foscor i que pels nens faran uns tallers de plastilina negra com a símbol de la desaparició momentània de la llum, una cosa molt, molt bonica. És el mateix regidor que després diu que prohibiran els accessos al poble per evitar aglomeracions. És l'eclipsi, sí, l'eclipsi. I què, el transmetreu, oi? Que, escolta, aquest ja no, perquè fem tard, però el pròxim, a veure si n'informeu. Encara que sigui una miqueta. Si és que de veritat... Ai...
3: Han anat passant els dies, han anat passant les setmanes, han anat passant els mesos, i ha passat allò que era evident que passaria. S'han exhaurit les ulleres per veure'l a pràcticament tot arreu. Des d'ahir al migdia i sobretot des d'ahir a la tarda, trobar-ne una s'ha convertit en missió gairebé impossible. Hem aixecat telèfons i hem constatat que, efectivament, ja no en queden. Òptiques, farmàcies, supermercats, la majoria amb el cartell d'exhaurides. Davant d'això, molta gent està intentant comprar-ne per internet a correcuita. Però, en molts casos, s'estan topant, digne de Kafka, amb l'avís dels venedors que no els hi arribaran a casa, com a molt aviat, fins al 13 d'agost. Tot fantàstic. Era evident que passaria, tot i que sorprèn que davant d'un esdeveniment com aquest, que s'ha animat a tothom a seguir-lo, amb el govern al capdavant, s'hagi tingut, pel que sembla, tan poca previsió pel que fa a l'estoc. Però bé, per WhatsApp.
4: 972 51 12 68.
3: Si ens estàs escoltant, tens un negoci i encara et queden ulleres, o creus que en tindràs en les properes hores,
4: 972 51 12 68.
3: Fes-nos-ho saber.
4: 972 51 12 68.
3: Quantes te'n queden? I si ja esteu fins al capdamunt de l'eclipsi, i de tothom en general, no patiu, aquest és el vostre programa.
5: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
8: Repetiràs. En el 107 de la FM...

0: música, informació, participació, programes, cultura.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. Primer, escolta bé, primer, avui vull poder quasi bé segur que no hauràs de fer dinar ni jo tampoc, perquè saps on anirem a dinar avui? Avui festa grossa a la Nuri i a Cal Andreu. Celebren el cumpleaños de la Nuri i les noces de casament. I demà el sant de la Nuri. Moltes felicitats, perquè és el seu cumpleaños, és que es van casar fa anys i demà és el seu sant. Dit això, els hi poses de Man Bonro, Puedo quitar mis ojos de ti, que la vagin a la Garrao. Després, felicitar a la Núria Cortina, que també demà és el seu sant. Doncs també felicitem aquesta, que també és del grup del Cha-Cha-Cha, el nostre grup, no? Yeah. Bueno, mira, després de dir a la Núria Cortina moltes felicitats, que em truqui perquè he perdut el telèfon i li haig de preguntar una cosa. I com que tenia els telèfons allà amb uns papers, els l'he perdut. I llavors, dit això, doncs opa, tot és celebrar-ho. Adéu.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.

0: l'arxiu de notícies per a la història.
1: Notícia del 9 de febrer del 2024. Sí, has escoltat bé. 9 de febrer del 2024.
2: Ens expliquen que l'Ajuntament de Figueres ha sancionat un bar on no deixaven entrar les dones amb 10.000 euros per discriminació de sexe. El local es va inspeccionar en el marc de la campanya d'establiments conflictius que es fa a la ciutat. Maria Rovira.
3: Es tracta d'un establiment situat en una zona cèntrica de la ciutat de Figueres i la multa s'ha posat per discriminació de sexe amb una infracció de caràcter molt greu. Segons l'alcalde Jordi Masquef, es tracta d'una sanció exemplar per evitar que es repeteixin situacions com aquesta.
4: Per exemple, en un hi ha un incompliment flagrant d'una normativa, no deixen entrar a les dones en el bar. De fet, el lavabo de senyores fa les funcions de magatzem, i això és quelcom incomprensible en ple segle XXI que un establiment no deixi entrar les senyores en aquest establiment en concret. S'ha incoat un expedient i s'ha proposat una multa de 10.000 euros.
3: La Guàrdia Urbana va anar a inspeccionar el local perquè havien rebut queixes dels veïns. Allà es van trobar amb el fet que s'hi vetava l'entrada a les dones. Els ho va dir el mateix propietari de l'establiment després que els agents demanessin per què s'havia tret el cartell de lavabo de dones i l'utilitzaven com a magatzem. També es van detectar altres irregularitats a l'establiment, com ara que no tenia llicència de terrassa ni la cuina en condicions.
5: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

Moure's per la Garrotxa amb Rumbus et permet descobrir la terra dels volcans mentre cuides el territori. Visitar els punts turístics connectats amb itineraris que es poden fer a peu o amb bicicleta. I viure la comarca com un autèntic local. A la Garrotxa, mou-te amb Rumbus. Més informació a rumbusgarrotxa.cat. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Generalitat de Catalunya.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Doncs jo cada setmana cuinem amb la Joana, la nostra cuinera. Ens porta directament l'olla dels sabors més autèntics, en receptes creatives elaborades amb productes de proximitat. Ens descobreix com transformar ingredients locals en plats deliciosos, saludables i plens de tradició. La cuinera de la ràdio Cuina de Proximitat, de risoteràpia i de consells garantida. Bon dia, Joana.
1: Bon dia. Quins elogis avui, eh?
0: Ah, bueno, si és la veritat, no? A vegades de tant en tant hem de dir les veritats, no? Vinga.
1: Bon dia a tothom.
0: Vinga, a veure què ens
1: proposes avui. Avui també portem un plat, tal com tu dius, de proximitat, que és el que hem de procurar, perquè els nostres pagesos passen molts apuros per poder tirar endavant, i això d'anar a comprar productes de la Índia, de la Xina, d'aquí, doncs mirem de que tot sigui d'aquí per donar vida als d'aquí, perquè si aquesta gent han de plegar, ho tenim malament, eh?
0: Jo avui comentava amb la tertúlia que aleshores també els supermercats aquí a Tordera la majoria són de València i de zones...
1: Bueno, encara si són de per aquí, molt bé, però és que compres mandarines que venen de Sud-àfrica, no, perquè... Però, bueno, quan vam entrar a la Comunitat Europea, per això ja ens ho podíem pensar, però, bueno, això és un desastre, perquè primer hauria de ser l'1 d'aquí, i si aquí llavors en falta, anar a buscar fora. Però és que ara mires i tot ve de Múrcia, ve de...
0: I el més bo, un deia que se'n va cap fora, eh?
1: I molta cosa se'n va cap fora.
0: El més bo, eh?
1: Sí.
0: Bueno,
1: doncs, un conill, us ho porto conill amb pèsols i carxofes, perquè ara els pèsols estan molt bons i les carxofes ja són una mica grosses, però ja encara podem aprofitar aquests dies per fer-los.
0: Molt bé.
1: I llavors, doncs, també, o sigui, el conill aquest que us porto és un conill de pagès, que si em podeu trobar... Doncs,
0: no,
1: clar,
0: és difícil també, però vaja, això en troba, no, Joana?
1: Sí. Segons on se'n troben. Doncs llavors què farem? Els ingredients per aquestes quatre persones, com sempre fem, és un conill. Jo sempre el compro una mica petit. A mi no m'agrada el conill gros. Un conill de quilo, quilo 100, tot el més, costella. Jo hi vaig barrejar una mica de costella d'aquesta, de duroc.
0: Ah, va, boníssima.
1: Una mica de costella duroc, però no un tall per cada un. Per exemple, de cada tall, depèn del gros que sigui, traiat en tres trossos. Un parell de talls, però petitets. I un parell de botifarres crues, que també els vaig tallar trossets. I ho vaig barrejar. Doncs llavors posarem aquest conill, la costella, depèn del tall, poseu-n'hi dos trossets per cada un, tampoc no cal molta, dues botifarres d'aquestes crues.
0: Però ja tallades?
1: Sí, llavors els atallo. Els atallo.
0: Vale.
1: Els atallo a trossets. Cada tros, tres o quatre, depèn de lo gros.
0: Vale.
1: Un quilo de pèsols, pesos naturals, jo dic un quilo, perquè quan estan desgranats queden uns 300 grams.
0: Val, clar, un quilo amb la pellofa i tot,
1: Si els compreu congelats, haureu de posar-hi uns 300 grams, Més no cal. Llavors, tres carxofes o quatre, depèn del tamany de la carxofa, una ceba per fer aquest sofregit.
0: La carxofa, te pregunto igual, Joana, tallada ja?
1: Sí, ara ho explicarem tot. Una ceba per fer aquest sofregit, llavors tomaca natural, com sempre, també, un trosset de canyella per rostir tota aquesta carn, un bon raig de birranci per com la tinguem rostida, oli, sal, aigua, farina i la picada, com sempre, d'aquelles ametlles que diem, 10, 12, 15 alls. Aquesta cabeça d'alls que us he dit, jo rosteixo aquest conill i llavors aquests alls els desgrano i és els que faig la picada.
0: Bé, però aquests alls ja els poses al conill amb fresc
1: i el...
2: Sí.
1: I llavors un trosset de xocolata també per la picada, un trosset petit de xocolata negra, això per la picada. Bueno, què farem? Direm al nostre carnisser que ens talli el conill a octaus. Jo sempre faig les espatlles a part, sempre tretes senceres, i llavors l'altre ho tallo a octaus. Llavors la costella també la tallarem i posarem a rostir aquesta carn junt amb aquesta cabeça d'alls que hem dit i aquest tros de canyella i la costella. La botifarra la posarem a l'última hora. Llavors, quan això ja ho tinguem tot rostidet, i posarem la botifarra tallada a trossets, a la mida que a nosaltres ens agradi, de cada botifarra, tres o quatre trossos. Quan tinguem això fet, ho reservarem. I en aquest mateix oli ho traiem. Cassola, menys la cabeça d'aix i el trosset de canyella.
0: Joana, la botifarra no es desfà?
1: No, les estidores o amb el gabinet la tallo, no. Queda ben sellada, eh? Bé. Perquè com que no hi treus la tripa, si traguessis la tripa sí que se'ns desfaria. Al treure la tripa, llavors sí, ens quedaria tot esmicolat, però com que no li treus, queda com si la fessis a la brasa, però a trossets.
0: Molt bé.
1: I llavors, amb aquest oli que hem acabat de sofregir, de fregir tot això, hi posarem la ceba. La ceba, ja sabeu que els sofregits sempre són, la base és tot sempre la mateixa, tant per fer vedella amb bolets, i pots fer algun canvi d'algun ingredient, però poc. Llavors què farem? Que farem aquesta ceba, la ben sofregirem, com estarà ben sofregida, i tirem el raig de birlanci.
0: Un momento, tallada així
1: ratllada, jo la ratllo amb el ratllador. La ratllo amb el ratllador, eh?
0: Te vaig tallant avui jo.
1: No, però esclar, és que si no no ens en entarem.
0: Ceba ratllada, molt bé.
1: Ceba ratllada amb el ratllador. La posarem junt amb aquesta cabeça d'aix, que els podem deixar aquí, i aquest tros de canyella que unirem, que això ens anirà donant el gust. La deixarem ben rosseta, com sigui ben rossa, i tirarem aquest bon raig de birlanci. Per què? Perquè ens pujaran tots els sucres i la ceba encara ens quedarà més rosseta.
0: Ah, que bo. Això és una tàctica.
1: Més rosseta. Llavors, hi posarem aquesta tomaca que hem dit, també la passarem un rato que ens quedi tot com una marmelada, i anem tirant una mica d'aigua perquè no se'ns agafi si convé, i com veiem que aquesta tomaca ja està, i tirarem aquesta mica de pebre vermell, que jo sempre és el que poso per donar aquest color i per donar aquest gust.
0: A veure, jo m'hi acostumava ja, Joana, tant de vimutu, i bueno, bé, molt bé, li notes un puntet més diferent,
1: i el color també canvia, i tot això. Bueno, llavors quan tinguem aquest bon sofregit, i tirarem aquest conill que ja en tenim reservat, el passarem una mica, i llavors hi posarem l'aigua que ens convingui per cobrir-lo, però més val que no el cobrim del tot, sempre som a temps de tirar-hi una mica més.
0: Caldo, si en tenim també.
1: Si en teniu, si volem, també una mica de caldo, de caldo o de verdures o caldo vegetal, que no sigui gaire fort, si és

0: pèsols.
1: Ah, està bé.
0: En aquí mateix, no cal que els abullim a part, si ho fem el mateix dia. Mentrestant, haurem agafat aquestes carxofes i haurem deixat ben bé el que és el cor. Els posarem amb aigua i una mica de llimó o julivert, com sempre, perquè no se'ns ennegreixin, i els tallarem en quatre trossos. Els enfarinarem i llavors els reservarem. I farem la picada i ja la tirarem també aquí dins aquest conill. Els pèsols quasi bé ja estaran cuits, perquè els pèsols molt poc rato, 10 o 15 minuts. I quan ho tinguem...
1: M'espanyen una por els pèsols, Joana, que...
0: No, ens queden molt bons, eh?
1: Bueno, però jo em queden sempre... Ja,
0: perquè els abulls massa, perquè jo els vaig deixar 7 minuts l'altre dia, perquè eren tan tendres que en 7 minuts van estar...
1: Que me queden xupar, com... xupar, realment...
0: Llavors, quan tinguem aquesta cassola feta, agafarem les escarxofes i els hi posarem a sobre, perquè ens quedi l'escarxofa, com que l'hem fregit, la textura aquesta una mica i no ens quedi tan molla, ho tirarem a sobre. Si ho fem l'endemà, jo el que faig és que faig la cassola i no hi poso res. I llavors l'endemà sí que agafo aquests pèsols, els abullo amb molt poc aigua i una mica pèl de sucre. Per què? Perquè el sucre fa que el pèsol agafi més gust, tingui més sabor de pèsol, puja. Però molt poc, eh? L'aigua, res. Quan bull, li posa 100 minuts. Llavors els escorres i els hi tires a sobre junt amb les escarxofes. Això si ho has fet el dia abans o dos dies abans, i si ho fas el mateix dia, doncs ho podem fer del mateix dia.
1: I si li tires a dintre la cassola, no passa això, que quedin d'aquella manera?
0: No, quedaran perfectes.
1: Quedaran perfectes.
0: Quedaran perfectes. I tapats perquè quedin aquella verdor que no marxi, com els abulls. Però res, 5 minuts els pèsols ara, ja t'ho dic, és que molt poc rato. I llavors ho rectifiquem de sal, ho provem, si de sal ho trobem bé, i si no, hi tirem una mica de sal, perquè hem salat el conill, hem empebrat i de tot. I llavors, que a nosaltres ens agrada un punt més de sal, ho rectifiquem de sal, i si ho podem deixar reposar una horeta, millor, perquè és més bo.
1: I si encara és per l'endemà,
0: si és del dia abans,
1: millor, no?
0: Encara millor. Només és posar-hi aquesta escarxofa i aquest pèsol.
1: Sembla un plat complicat.
0: No,
1: però posats a fer-lo, ho tens tot posat allà mateix.
0: Una vegada ho tens tot rostiret, ja està.
1: El dia que faci pèsols i me quedin bé, t'ho faré saber.
0: Ah, això, m'ho fas saber i llavors en parlem.
1: Perquè Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, ja, els pèsols i jo els pèsols.
0: I ara estan molt bons els pèsols, molt, Però han vingut molt aviat, perquè imagina't, estem a març, abans no veníem fins a mitjans d'abril i les faves ja n'hi han. Vull dir, tot s'ha adelantat. Un mes i mig tot s'ha adelantat.
1: Els has pogut comprar al mercat?
0: Sí, al mercat n'hi ha. Fa temps que anaven molt més cara, ara ja es poden comprar perquè van a 5 euros i pico. Anaven a 8 i 10, els pèsols. Bueno, doncs repassem aquests ingredients. Aquest conill, la costella, el nostre gust, el que vulguem, les dues botifarres, un quilo de pèsols si són naturals, que en quedaran uns 300, les tres carxofes, una cabeça d'alls, 4 cullerades de tomàquet natural, un trosset de canyella, vi ranci, oli, sal i aigua, i una mica de farina per enfarinar aquestes carxofes que hem dit, i la picada, 12-15 ametlles, els alls, que aquests que jo els aprofito i els hi trec, els apelo, i li poso la meitat de la cabeça, la poso a la picada.
1: Després els deixes així sencers, no?
0: Els alls, no, jo agafo tota la cabeça i li poso sencera.
1: Bueno, però després com treu...
0: Com els trec, els poso sencers al mini pímer i els atrituro. Els atrituro amb el julivert i les ametlles, i la mica de xocolata aquesta que hi hem posat. I ja ho tenim.
1: Molt bé, Joana.
0: Ja ho tenim.
1: Doncs moltíssimes gràcies una vegada més per aquestes receptes que ens aportes de proximitat, bones i fetes amb molt de carinyo.
0: Molt de carinyo, sí.
1: Fins la propera setmana.
0: Vinga,
1: bona setmana.

0: pensant en rehabilitar el vostre edifici?
1: A Revés 95 recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
0: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
1: Revés 95. Professionalitat i compromís en cada projecte.
0: Informació a Revés 95.

0: música, entreteniment.
1: Ràdio Vila Sacra.
2: Què, què?
3: Que això és Ràdio Vila Sacra. Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
2: Jo?

0: s'estrena el Festival Nits de Circ a Besalú a la Garrotxa. Aquest certamen ha programat la companyia de Flying Caballero guanyadors del primer premi al prestigiós Festival de Circ de Monte Carlo. El muntatge també té parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any com a novetat a Palamós, al Baix Empordà, Girona, Laia Claret.
1: Hi ha un total de 15 funcions entre els tres municipis amb gairebé 20.000 butaques, amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. La funció tindrà 29 artistes internacionals a la pista, com ara els hongaresos Dua Kirko, amb un espectacle de cintes aèries, o de l'Argentina hi haurà Duosom amb acròbates sobre una perxa. L'espectacle està creat per Circus Art Foundation, els mateixos responsables del Festival Internacional de Circ a la Fan d'Or de Girona. El director Genís Matabosc especifica un dels trets diferencials d'aquest festival.
2: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
1: Fins ara la carpa s'instal·lava a Besalú i a Roses. Aquest any, però, el festival afegeix una tercera parada a Palamós.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: El mes d'agost, més temps lliure i menys rutines és un còctel perillós per a la canalla i també la seva relació amb el mòbil en particular i les pantalles en general. De mitjana en tenen un amb 11 anys. Una porta un món irreal i també pervers. Una de les últimes pràctiques que preocupa els experts que els joves utilitzin el xat GPT com un psicòleg. Cristina Martín.
5: Un fenomen que afecta sobretot adolescents d'entre 15 i 17 anys. No tenen referents, tampoc han teixit una xarxa real de suport i recorren al mòbil per omplir aquests buits. Una pràctica que es comença a generalitzar. Ho denuncia Francesc Perandreu, president de CENCAS, l'associació Centre Català d'Addiccions Socials.
6: Si pregunten al xat GPT, estic malament, què puc fer? O tinc ràbia, què puc fer? Perquè el xat GPT, segons ells, evidentment, els entén. I, evidentment, no pots comparar un professional amb una màquina. Això és perillosíssim. S'està generalitzant.
5: Una generació que és nativa, digitalment parlant, i que té problemes per comunicar-se i relacionar-se de manera presencial.
6: No tenen referents. No existeixen els referents. Aquesta soledat, aquesta sensació de soledat, la omplen en base a una pantalla.
5: Tampoc existeixen límits i els pares no sempre prediquen amb l'exemple.
6: Si els pares no són capaços de donar alternatives, si els pares no són capaços de frenar, el nen no frenarà, evidentment que no frenarà, clar que no frenarà.
5: Superada la pandèmia, encara queden cicatrius d'aquells mesos. Van pujar els casos de menors de 25 anys addictes al joc, les compres compulsives, el consum de pornografia en joves o més xarxes de cites i sexe. Un increment que encara es manté en el temps perquè es necessita ben poc, un mòbil i accés a internet.
3: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia. La, la, la.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
1: dofins,
0: lleons marins i el nou Adventure Splash.
1: Sis tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava, i promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: Fatima.
1: La xarxa de museus de les comarques de Girona va presentar Museus en Joc, un nou joc de taula pensat per descobrir el patrimoni cultural del territori d'una manera lúdica i participativa. Després de 2 anys de treball, el projecte es materialitza en un joc de cartes per a tots els públics, de 8 a 99 anys, que ja es pot trobar a les botigues dels 26 museus de la xarxa. El joc convida els participants a crear la seva pròpia exposició a partir de peces representatives dels museus gironins. Les partides duren uns 20 minuts i estan pensades per a 2 a 4 jugadors, ampliables a 5 amb les cartes d'expansió que es poden aconseguir visitant els museus. El joc ha estat creat pels mestres Guillem Coll i Anna Vila, amb il·lustracions de Roser Mates, i s'ha concebut en criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. Les instruccions estan en 4 idiomes, colors inclusius i una caixa de cartró i sense plàstics. El joc es pot adquirir per 10 euros a les botigues dels museus i 500.000 exemplars s'han començat a distribuir gratuïtament a biblioteques, centres educatius, aules hospitalàries i equipaments socials del territori.

0: tireu bé l'orella.
1: Decathlon. No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?

0: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
1: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.

0: amb el teatre.
1: Impulsem els nostres escenaris.
0: Saltem amb el circ.
1: Impulsem les nostres carpes.
0: Saltem amb la poesia.
1: Impulsem les nostres lletres. Okay.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Moltes empreses gairebé no tenen vehicles disponibles aquesta setmana, donada l'alta demanda tant de turistes estrangers com locals. Això ha fet que els preus s'hagin disparat. David Alcázar, de Centauro, a la CN.
2: Sí que n'hi ha hagut un increment de preus perquè la demanda és molt alta, però també ha sumat que estem a l'agost, que ja de per si la demanda sempre és alta.
1: Però aquest increment vol dir que els preus s'han enfilat des dels 100 euros diaris habituals fins als 800 o més de 1.300 euros per dos dies. Aquesta oportunitat de negoci també s'ha traduït en un augment de la flota de vehicles de moltes empreses.

Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Les matemàtiques acostumen a ser una de les assignatures més temudes pels estudiants d'arreu del món. Però, en realitat, si ens les prenem com un joc, poden arribar a ser d'allò més màgiques. I davant la incredulitat que potser us desperti aquesta afirmació, a Santa Cristina d'Aro s'han proposat demostrar-ho amb un original itinerari pel municipi, la Ruta Matemàgica. Aquest recorregut d'aproximadament hora i mitja de durada es basa en 8 jocs matemàtics que us obligaran a esmolar l'enginy de la manera més divertida. Començant des de l'oficina de turisme de la població empordanesa, a mida que resolguem els enigmes, anirem avançant per diferents punts d'interès de Santa Cristina d'Aro fins a acabar al Gran Museu de la Màgia. L'únic que necessitem és descarregar-nos el fulletó amb les instruccions i unes monedes per a un dels jocs, però a partir d'aquí podem fer la ruta quan vulguem. Es tracta d'una proposta de l'àrea d'ensenyament de Santa Cristina d'Aro que està pensada per a totes les edats a partir dels 10 anys. A més, a internet també trobarem disponibles explicacions més detallades del funcionament matemàtic de cadascun dels jocs, així com una guia d'aprofitament didàctic de tots ells. Ruta matemàgica per Santa Cristina d'Aro. Us la podeu descarregar de franc des del web municipal santacristina.cat.
1: Pots anar a Google. Escriu Ràdio Vilasacra en el cercador i veuràs la gran diferència.
2: I parlant d'emocions.
3: 16. Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
4: El bon entenedor. Ràdio Vilasacra.
5: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
2: Eclipsi amunt, eclipsi avall!
3: Començant pel principi, què és un eclipsi i per què passa?
4: La Lluna es situarà davant del Sol amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna en alguns jocs de la Terra el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
3: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
4: La majoria passen sobretot a zones del mar, per tant és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que a la Terra doncs és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint. A vegades cada 2 o 3 anys.
3: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
4: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs que es vegi només amb un eclipsi.
5: I parlant d'emocions...
6: 77.
7: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: l'obra de Dalí continua sent una de les grans portes d'entrada de Cadaqués al món. La relació entre l'artista i el municipi on va viure i crear bona part del seu univers es reforça ara amb la nova ruta Dalí, un itinerari que recorre una trentena d'espais relacionats amb el pintor. Aquest ha estat dissenyat per Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, una associació cultural vinculada a la Fundació Gala Salvador Dalí.
1: Normalment sempre es lliga Dalí amb Port Lligat o amb la casa on anava a estiuejar amb la seva família al Llaner, però en realitat hi ha molts altres espais de Cadaqués que tenen relació tant amb la seva obra, perquè va pintar diferents espais de Cadaqués, com en diferents moments de la seva biografia, no? És a dir, per citar un exemple, doncs, allà al passeig hi ha l'antic Hotel Miramar, on van venir Paul Éluard i Gala per primera vegada, i és aquí on Dalí coneix a Gala i i de llavors s'inicia la relació.
0: En el poble ja existeixen altres rutes sobre Dalí, però aquesta identifica els llocs amb unes plaques en forma de formiga, un dels símbols més reconeguts de l'univers dalinià, un fet diferencial que valora l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana.
2: Una idea que ens va semblar divertida i molt més fàcil fins i tot per gent més jove o per la mainada o per famílies, no? Per poder-ho disfrutar i per poder fer una passejada. Molt lligat també amb aquest turisme que nosaltres apostem per més un turisme cultural en què pugui trobar aquesta oferta, no? De que nosaltres ja fem diferents rutes i es fan rutes d'Ali també, però havent-hi formigues no necessites ningú que te guiï, no? Sinó que tu tens una guia ja i tu mateix et vas fent les formigues i vas buscant aquestes formigues.
0: Iniciatives com aquesta reforcen una marca que atrau milers de visitants, sobretot internacionals, que arriben a la Costa Brava atrets pel geni surrealista. On saben bé la importància de renovar constantment el relat de Dalí és a Figueres, la ciutat natal de l'artista. La Fundació Gala Salvador Dalí fa gairebé 30 anys que manté viva la seva figura amb noves adquisicions d'obres, recerca i exposicions al Teatre Museu Dalí. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha buscat ampliar aquesta mirada amb la Casa Natal de Dalí, inaugurada el 2023, un espai que no explica només el Dalí artista, sinó també el nen i l'adolescent empordanès, vinculat al context cultural de la ciutat de principis del segle XX. La pregunta, però, és si aquest gran reclam deixa prou espai perquè creixin altres relats del territori. Per Mariona Sugranyes, la regidora de Cultura de Figueres, el repte no és limitar Dalí, sinó aprofitar la seva projecció internacional per donar a conèixer altres atractius de la ciutat i la comarca.
3: Qui ve a visitar Figueres és pel Teatre Museu Dalí, és així, i per Dalí, no? Llavors nosaltres mirem d'estirar-lo cap a altres atractius que té la comarca i que té Figueres, no? I és per això que ara hem fet aquesta entrada que et permet sumar tots aquests museus i, per exemple, se'n vagi a veure el Castell de Sant Ferran, o bé poder-los tirar amb els monuments romànics del voltant, no? de Figueres, del romànic empordanès tan important, o bé doncs, també el Museu del Joquet de Catalunya, que és un gran dels grans tresors. Nosaltres estem treballant molt en que Figueres es converteixi en una ciutat de museus i de cultura.
0: L'escriptor Josep Pla, el monestir de Sant Pere de Rodes, Empúries, els pobles romànics de l'Empordà, per molts són un patrimoni que ha quedat eclipsat per Dalí. Per Dolors Vidal, professora d'Història i membre de l'Institut de Recerca en Turisme, la solució hauria de passar perquè cultura i turisme treballessin de la mà i creessin un relat compartit.
4: Aquí, com diem sector turístic, entenem aquests espais d'infraestructura d'allotjament, hotelera i extrahotelera, càmpings, apartaments turístics, hotels. Aquí la gent viatja pel contingut i després va a dormir. Sector turístic, en primer lloc, haurien de ser els responsables de les infraestructures culturals importants, els seus objectius i les seves activitats. En un entorn hiperturístic com és el nostre, no hauríem de separar una cosa de l'altra, perquè jo penso que la cultura és la real, la que existeix, la veritable, l'autèntica, i la promoció turística s'ha de basar en això.
0: Alhora, creu que la ciutadania també s'hi hauria d'implicar.
4: El relat de que no ens agraden certes coses del turisme ha anat agafant pes i ha inhibit la corresponsabilitat sobre aquest fet. Els Amics del Romànic de l'Alt Empordà, una associació que intenta protegir el romànic, que és meravellós, de l'Alt Empordà. Doncs la seva vinculació amb el turisme, quina és realment i quines ganes tenen d'entrar aquí, no?
0: Dalí continua sent una porta d'entrada privilegiada a l'Empordà. La seva marca té una força internacional difícil de substituir, però el debat és com aprofitar aquest reclam sense que faci ombra a la resta del territori. El repte, segons els experts, no és viure sense Dalí, sinó aconseguir que després de Dalí hi aparegui tot un Empordà encara per descobrir.
5: sensacions de Ràdio Vila-sacra.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Tenim milers de raons per ser optimistes. El que manté el català, la que el vol aprendre, la que porta la nostra cultura arreu del món, el que la manté viva, el que s'organitza per transformar el seu barri, la que es mou per construir un país. Tenim milers de raons per ser optimistes. Tu n'ets una. Fes-te soci d'Òmnium Cultural.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Situem-nos ara a França. La policia d'aquest país ha desarticulat una xarxa que distribuïa droga amb drons en una presó del centre del país. Hi ha 5 detinguts, un dels quals menors. Hi ha 3 d'ells, els van enxampar infraganti. En 2 mesos van fer 1.800 entregues, sempre de nit, quan els aparells volen a les fosques i se'ls pot sentir, però no localitzar. La policia ha destacat que era una organització especialment estructurada i que enlairava aquests drons des de 2 zones pròximes al centre penitenciari. Els funcionaris dels centres tenen por que, en un futur, s'hi puguin fer arribar també armes, segons han revelat fonts sindicals a l'agència France Press. La gendarmeria reconeix que aquesta activitat delictiva va a més, com ho demostren les xifres, i és que fa 2 anys es van detectar més de 800 vols o intents. L'any passat ja van ser uns 5.000, unes xifres que s'expliquen, segons l'administració penitenciària, per la instal·lació de sistemes de detecció de drons.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar. Ràdio Vila-sacra. Les coses d'una altra manera.

les magdalenes i pans de pessic de la granja, agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La granja, la qualitat que et mereixes.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: ara, propostes comercials, sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
3: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
4: A Figueres, avinguda de Roses 35.

0: Busques una escapada diferent? Descobreix Nulles, un racó amb ànima pròpia al cor de l'Alt Camp.
1: Passeix en carro entre vinyes, endinsa't en el passat al jaciment ibèric i deixa't sorprendre per la majestuositat de la catedral del vi, joia del modernisme agrari.
0: Visita els cellers, tasta els vins i connecta amb la tradició i l'entorn en cada copa.
1: Nulles t'espera. Autèntic, proper, inoblidable.
2: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
3: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.

0: Xou de luz tarda. Xou de luz tarda.
1: Atenció, sisplau. Els advertim que el que sentiran a continuació és una experiència estereofònica inigualable. Així que, seguin el sofà, apugin el volum de l'aparell d'alta fidelitat i obrin bé les orelles.
2: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que, tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
3: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem.

0: quan la realitat és trista i avorrida.
1: El millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.
4: Hola. Hola. Hola. Hola, hola. Hola.

0: Sabies que els noms propis també tenen sinònims? Bé, no tots tenen sinònims. Si jo dic el rei del rock, tots sabem que estic parlant d'Elvis Presley. Això també passa amb les ciutats, com la Gran Poma, que és Nova York, o la ciutat eterna, que és Roma. Tant és així que aquestes expressions s'escriuen en majúscula.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: No busca la fama.
3: L'opció dels que en saben.
4: Matí, migdia.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: Aquest estiu, pels que preferim la tranquil·litat al rebombori, és el més semblant a l'infern a la Terra. La calor no deixa respirar, i ara, per postres, hi ha un eclipsi. De l'embogiment col·lectiu que ha provocat la preparació per veure com el sol s'oculta, m'ha cridat especialment l'atenció el mercadeig que ha sorgit al voltant de les ulleres homologades. Tothom ha esmolat la creativitat per aconseguir-ne unes, i davant d'un bé tan preuat, no us estranyi que hi hagi gàngsters que n'hagin fet negoci, com va passar amb les mascaretes. Però això ja ens ho anirem trobant. De moment gaudim del dia. Qui s'hagi quedat sense ulleres sempre pot demanar a algú que en tingui que se vingui a compartir-les. Si bé es poden anar tornant durant el fenomen astronòmic, també se'n poden fer dues lupes tallant les ulleres pel pont. És clar que potser és esgotador passar-se mitja hora amb un ull obert i l'altre tancat. I ara, per postres, hi ha un eclipsi.
2: Un eclipsi? On? Ah, aquí? Quan? Demà? Ah, carai, que interessant, doncs no en sabia res, no. Però no ho entenc, si hi ha un eclipsi, no sé per què els mitjans no en parleu, trobo que no us costaria res, encara que fos, no sé, un minutet. Ah, calla, sí, l'eclipsi, l'eclipsi, sí, home, l'eclipsi. És allò que entrevisteu al regidor de Cultura de l'Ajuntament del Nord-est del Sacarral i explica que han organitzat un espectacle de dansa contemporània de salut a Xoló Foscor i que pels nens faran uns tallers de plastilina negra com a símbol de la desaparició momentània de la llum, una cosa molt, molt bonica. És el mateix regidor que després diu que prohibiran els accessos al poble per evitar aglomeracions. És l'eclipsi, sí, l'eclipsi. I què, el transmetreu, oi? Que, escolta, aquest ja no, perquè fem tard, però el pròxim, a veure si n'informeu. Encara que sigui una miqueta. Si és que de veritat... Ai...
3: Han anat passant els dies, han anat passant les setmanes, han anat passant els mesos, i ha passat allò que era evident que passaria. S'han exhaurit les ulleres per veure'l a pràcticament tot arreu. Des d'ahir al migdia i sobretot des d'ahir a la tarda, trobar-ne una s'ha convertit en missió gairebé impossible. Hem aixecat telèfons i hem constatat que, efectivament, ja no en queden. Òptiques, farmàcies, supermercats, la majoria amb el cartell d'exhaurides. Davant d'això, molta gent està intentant comprar-ne per internet a correcuita. Però, en molts casos, s'estan topant, digne de Kafka, amb l'avís dels venedors que no els hi arribaran a casa, com a molt aviat, fins al 13 d'agost. Tot fantàstic. Era evident que passaria, tot i que sorprèn que davant d'un esdeveniment com aquest, que s'ha animat a tothom a seguir-lo, amb el govern al capdavant, s'hagi tingut, pel que sembla, tan poca previsió pel que fa a l'estoc. Però bé, per WhatsApp.
4: 972-51-1268.
3: Si ens estàs escoltant, tens un negoci i encara et queden ulleres, o creus que en tindràs en les properes hores,
4: 972-51-1268.
3: Fes-nos-ho saber.
4: 972-51-1268.
3: Quantes te'n queden? I si ja esteu fins al capdamunt de l'eclipsi, i de tothom en general, no patiu, aquest és el vostre programa.
5: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

0: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana, o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
1: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
2: Hortosa Empordà.
3: Fruites i verdures són la nostra especialitat.
2: La millor qualitat, el millor preu.
3: Ens trobarà a la carretera Nacional 2, quilòmetre 9, Hostalets de Llers.
2: I a Mercabarna, pavelló B, 2009.
3: També al telèfon 972 50 56 76.
4: Quan la calor apreta, baixa les profunditats. Aquest estiu vine a descobrir el nou aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.

0: Papa, m'expliques un conte?
1: Un traïdor traeix avui i et traeix demà. Sí. No ens enganyem. Escolta, quan t'entens amb un traïdor, és un traïdor sempre. Per tant, aquesta és una consideració.
2: És una feina.
1: És una feina.
2: És un ofici, l'ofici de traïdor.
1: Escolta, jo he tingut la desgràcia d'haver de coincidir a vegades a la vida amb gent que són així, i t'ho faran sempre.
2: Sí, sí.
1: Perquè
2: primer els veus a venir, després
1: t'ho faran. Per tant, escolta'm, aquesta...
3: I no et val la pena fitxar un traïdor.
1: No.

0: Aquest és un tema que no falta mai a les llistes de cançons romàntiques de qualsevol amant de la música dels 80. Però el que molts d'ells no saben és que, lluny de ser una cançó sobre la vessant més afable i positiva de l'amor, aquesta és una peça que relata una història de gelos, control, persecució i assetjament embolcallada, això sí, en una bonica melodia. The Police va irrompre en l'escena musical de mitjans dels 70 i es va consolidar com una de les formacions britàniques més rellevants de l'època. Només eren tres, però durant tota una dècada van aconseguir fer molt soroll en el panorama musical. Amb Andy Summers a la guitarra, Stewart Copeland portant les baquetes i tocant el baix i posant la veu Sting, que va agafar com a nom artístic el fibló d'una vespa en honor a un jersei de ratlles grogues i negres que solia dur durant la seva joventut. Però la història d'Every Breath You Take s'escriu molt lluny del Londres on es va formar aquest trio. De fet, per explicar-la, hem de viatjar a més de 7.000 quilòmetres de la capital britànica, creuant l'oceà Atlàntic fins a l'illa de Jamaica. Concretament, fins a una mansió anomenada GoldenEye i que havia estat la residència d'Ian Fleming, el creador de l'agent secret de ficció més famós de la història. Nascut en una família benestant, aquest escriptor britànic va fer-se famós gràcies a la col·lecció de 12 novel·les i 9 relats que va escriure entre 1953 i 1966 sobre James Bond. El salt de la saga a la gran pantalla, amb un total de 25 pel·lícules, no totes basades en guions de l'autor, va fer créixer encara més la popularitat del protagonista de l'obra de Fleming i que s'ha acabat convertint en tota una icona cultural universal.
1: I admire your luck, Mr.
2: Bond. James Bond.
0: Tot i que no és un personatge autobiogràfic, Fleming va crear James Bond a partir de la seva experiència. Durant la Segona Guerra Mundial, va treballar per a la Divisió d'Intel·ligència Naval de la Gran Bretanya, participant en diverses operacions. La tasca que va desenvolupar en aquella època, més la seva carrera periodística, van donar-li el context i les eines idònies per a la creació de tot l'imaginari d'aquest espia de ficció. Un cop acabada la guerra, va decidir anar-se'n a Jamaica. Allà es va fer construir una casa que va batejar amb el títol d'una de les seves novel·les, GoldenEye. En aquesta residència d'arquitectura clàssica caribenya, de grans jardins i platja privada, Fleming va escriure tots els llibres de James Bond i és on va viure llargues temporades de la seva vida. Anys després de la seva mort, el fundador d'Island Records va comprar la propietat i al llarg dels anys 70 i 80 hi va convidar a molts artistes i amics. I va ser en una d'aquestes visites, diuen que justament a l'escriptori que havia estat de Fleming, on Sting va compondre Every Breath You Take. Era l'estiu de 1981 i el seu matrimoni amb l'actriu nord-irlandesa Frances Tomelty, amb qui s'havia casat el 1976 i havia tingut dos fills, estava a punt de trencar-se. Sting havia acceptat la invitació d'anar a passar uns dies a GoldenEye i explica que una nit es va despertar amb la següent frase: cada cop que respiris, cada moviment que facis, t'estaré observant. I a partir d'aquests versos va crear la resta de la cançó. Amb els anys, el músic ha manifestat el seu desconcert davant la interpretació romàntica i positiva que molta gent atribueix a la lletra, ja que explica que ell la va escriure sota els efectes del dolor d'un amor no correspost, el gelos i l'actitud controladora que sovint comporten. El desembre de l'any següent, als estudis de gravació d'una altra illa caribenya, Montserrat, s'enregistraven les pistes bàsiques de Synchronicity, l'àlbum que The Police va editar el juny de 1983 i del qual Every Breath You Take en va ser el primer senzill. Sobre aquest primer material, els tres components de la banda van gravar els seus instruments de forma separada, tant per aconseguir un millor so com per no forçar la relació entre tots tres i que en aquell moment ja no era massa bona. L'èxit de l'àlbum i del tema que l'encapçalava va ser rotund. Havia sorgit d'una ruptura, la sentimental, del líder de la banda amb la seva dona, i en desencadenava una altra, la de The Police, I és que aquest va ser el darrer disc que Sting, Andy Summers i Stewart Copeland van fer plegats abans que la banda es dissolgués l'estiu de 1984.

0: eclipsi amunt, eclipsi avall.
1: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
2: La Lluna es situarà davant del Sol amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna en alguns jocs de la Terra el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
1: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
2: La majoria passen sobretot a zones del mar, per tant és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que la Terra doncs és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint. A vegades cada 2 o 3 anys.
1: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
2: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs que es vegi només amb un eclipsi.
3: Comença a haver-hi nivell.
4: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.

0: Així sonen les 500 hores diàries que es destinen a treure pintades, adhesius i cartells als carrers. I així sonen els 22.000 euros al dia que costa aquesta neteja. I si cuidem el que compartim?
1: Què en penses? Perquè tu també penses, no?
2: O no? Sí, no?
3: Confiem en ell, però, esclar, aquesta rialla emprenya.

0: Ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits.

0: és un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello, i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres, acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.

0: Hola, te'n recordes? Ara farà un any que em vas agafar el telèfon. Ho donava tot per perdut. Volia deixar de patir i va ser l'única persona que em va saber ajudar. Gràcies, perquè la teva ajuda va evitar que acabés amb la meva vida. I tot i que no sé el teu nom, mai oblidaré el teu número.
1: Si tens pensaments suïcides o coneixes algú en situació de risc, truca al telèfon d'atenció sanitària 061 Salut Respon. El suïcidi s'evita parlant-ne. Triu la vida.
2: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
3: Informació sí, menjar-me el coco no cal. Gràcies.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Ràdio Vilasacra 107 FM.

Seguim a prop de tots vosaltres mitjançant la nostra pàgina web i telèfon de consultes, des d'on atenem entre 24 i 48 hores a tota la zona de l'Alt Empordà. A prop, molt a prop.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Abans. Ara.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.
1: Perquè som informació, perquè som música, perquè som companyia.
4: Som el que no hi ha.
5: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.

0: I parlant d'emocions.
1: 11.
2: Tens més de 60 anys i et trobes sola o sol?
3: Amb Ràdio Vilasacra mai ho estaràs.
2: Deixa un missatge al contestador i et trucarem per conversar una estona amb tu cada cop que vulguis.
4: Ràdio Vilasacra, sí que sí.
5: Un viatge en el temps.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Gemini, l'assistent d'assistència artificial de Google, ja ha superat els 1.000 milions d'usuaris actius mensuals. L'anunci fet per la mateixa companyia calma els seus inversors, que a les últimes setmanes han vist com els seus rivals, que són OpenAI i Anthropic, havien llançat models més potents, sobretot per generar codis informàtics. L'enduriment de la competència es veu reflectida a les accions de Google, que han caigut un 13% en els últims 3 mesos.
2: Notícies en xarxa.
3: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
4: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.

0: animal?
1: Ah, sí...
2: Bueno...
3: Un de cada 5 espanyols, el 20% dels ciutadans, té uns ingressos mensuals inferiors als 379 euros. Això és menys del 60% dels ingressos mitjans i es considera el llindar de la pobresa relativa segons dades de l'Estatut de l'Institut d'Estadística. Segons dades de l'Estatut de l'Institut d'Estadística.
4: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
5: Amo, mami. Amo a darle ritmo.
6: Amo.
5: Ahí va.
6: Amo.
5: Que ia.

0: 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat. No.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
5: Hauran trucat?
1: Hauran trucat.
5: Vale.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Trucava per dir-vos que tot molt bo, eh? I molt ben atesos i molt bé. Valen? I res, dius això, que tot estava molt bo i tal. És que ara me'n tinc que anar cap allà dalt, també. Me tornaré a arribar a veure la Dolors. Vale, doncs.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.

0: 22.
1: Vols un bon oli? Sent d'oli per amanides, peix, carn i vegetals. Ah, i on ens trobes? Directament a sentdoli.com. Entra i descobreix el nostre xec regal especial per particulars i empreses. Et sorprendrà. Sentdoli.com. Amb un clic tindràs un bon oli a taula.
2: Josh?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
6: Amb la col·laboració de BN Group.
7: Imagina, crea, sorprèn-te.
8: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
9: Fira el fantasma,
10: El material és una bossa d'escombraries blanca, globus blancs i un tros de fil o llana. Cinta adhesiva, rotulador, termanell, negre i tisores.
11: Procés d'elaboració. Heu d'agafar la bossa d'escombraries i amb les tisores tallar el fil.
12: Heu d'agafar aire i inflar el globus d'un tamany mitjà.
13: Lligueu-lo fort.
14: Heu de posar-li un fil d'uns 40 centímetres.
15: Heu de fer-li un petit forat en una de les cantonades a la bossa.
16: Passeu el fil pel forat i poseu-li una mica de cinta adhesiva.
17: Heu de dibuixar uns ulls i una boca a la mida que creieu convenient.
18: I amb uns globus i unes bosses hem fet uns...

0: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656 19 70 62 i si vols aprofites per a fer un arròs.
1: Missatge de veu. On dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record. Per si potser demà en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
0: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
2: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per compromís ja tenim les obligacions.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Aquest estiu, refresca't com mai.
3: Aquabrava.
2: Tens emocions fortes a la zona Aqua X Camp. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
3: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
2: A Aquabrava.
4: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
5: Sentiràs la diferència.
6: Volar en helicòpter és una sensació única.

0: ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
1: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
2: Tria Ràdio Vila-sacra.
1: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Aquí matina, la inspecció l'ajuda. La Inspecció de Treball i Seguretat Social et protegeix a la feina, fins i tot abans que sorgeixi un problema. Els teus drets ens importen. Si alguna cosa no es compleix, denuncia-ho a través de la web de la Inspecció. És molt fàcil i, a més, és confidencial. Un missatge del Ministeri de Treball i Economia Social.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: s'estrena el Festival Nits de Circ a Besalú a la Garrotxa. Aquest certamen ha programat la companyia de Flying Caballero guanyadors del primer premi al prestigiós Festival de Circ de Monte Carlo. El muntatge també té parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any com a novetat a Palamós, al Baix Empordà, Girona, Laia Claret.
1: Hi ha un total de 15 funcions entre els tres municipis amb gairebé 20.000 butaques, amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. La funció tindrà 29 artistes internacionals a la pista, com ara els hongaresos Dua Kirko, amb un espectacle de cintes aèries, o de l'Argentina hi haurà Duo Som amb acròbates sobre una perxa. L'espectacle està creat per Circus Art Foundation, els mateixos responsables del Festival Internacional de Circ a la Fan d'Or de Girona. El director Genís Matabosc especifica un dels trets diferencials d'aquest festival.
2: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
1: Fins ara la carpa s'instal·lava a Besalú i a Roses. Aquest any, però, el festival afegeix una tercera parada a Palamós.
3: I parlant d'emocions...
4: 47. L'espai curiós.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: ¿Hasta qué punto puedes confiar en la bondad de la gente? Y es que me ha sucedido una cosa, digamos, yo contacté con una empresa reparadora y el empresario, pues, tuve una conversación que salió el tema ética. Y él decía que tenía, era una persona con valores éticos, yo los tengo, ¿no? Entonces, hoy ha venido el técnico reparador, me ha venido sin factura, la reparación no la he visto que haya quedado correctamente y me ha chocado... Tonta he sido yo, inocente, tonta o ignorante de que no te había dado yo haberle pagado la reparación y te había hecho una transferencia, porque ya no tengo la factura, dice que me la enviará este señor empresario, porque yo confiaba en la bondad de esta persona, que a lo mejor sí que me lo resuelve bien, me da la factura y me resuelve el problema que creo yo que no ha sido bien reparado. No sé, a ver, no sé si... Porque yo no haría una cosa, yo... A mí no me gusta hacer daño a la gente. Como yo soy así, pues piensas... Porque este señor me mostró una cosa que yo pensaba que era parecido como yo, que a lo mejor sí. No sé, igual me estoy alargando ya bien.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
8: Repetiràs.
10: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
11: WhatsApp. Aquest estiu, pels que preferim la tranquil·litat al rebombori, és el més semblant a l'infern a la Terra. La calor no deixa respirar i ara, per postres, hi ha un eclipsi. De l'embogiment col·lectiu que ha provocat la preparació per veure com el sol s'oculta, m'ha cridat especialment l'atenció el mercadeig que ha sorgit al voltant de les ulleres homologades. Tothom ha esmolat la creativitat per aconseguir-ne unes i davant d'un bé tan preuat no us estranyi que hi hagi gàngsters que n'hagin fet negoci, com va passar amb les mascaretes. Però això ja ens ho anirem trobant. De moment gaudim del dia. Qui s'hagi quedat sense ulleres sempre pot demanar a algú que en tingui que s'avingui a compartir-les. Si bé es poden anar tornant durant el fenomen astronòmic, també se'n poden fer dues lupes tallant les ulleres pel pont. És clar que potser és esgotador passar-se mitja hora amb un ull obert i l'altre tancat. I ara, per postres, hi ha un eclipsi.
12: Yee-ha!
13: Un eclipsi? On? Ah, aquí? Quan? Demà? Ah, carai, que interessant, doncs no en sabia res, no. Però no ho entenc, si ha d'haver un eclipsi, no sé per què els mitjans no en parleu, trobo que no us costaria res, encara que fos, no sé, un minutet. Ah, calla, sí, l'eclipsi, l'eclipsi, sí, home, l'eclipsi. És allò que entrevisteu al regidor de Cultura de l'Ajuntament del Nord-est del Sacarral i explica que han organitzat un espectacle de dansa contemporània de Salut a Xoló Foscor i que pels nens faran uns tallers de plastilina negra com a símbol de la desaparició momentània de la llum, una cosa molt, molt bonica. És el mateix regidor que després diu que prohibiran els accessos al poble per evitar aglomeracions. És l'eclipsi, sí, l'eclipsi. I què, el transmetreu, oi? Que, escolta, aquest ja no, perquè fem tard, però el pròxim, a veure si n'informeu. Encara que sigui una miqueta, una miqueta, una miqueta. Si és que la veritat... Ai...
6: Yee-ha!
9: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
12: Participa amb nosaltres.
8: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
12: Repetiràs.
9: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
14: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
15: Ai.
16: Ai.
15: I ara?

0: de música.
1: La pregunta.
2: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
3: Tu miris com tu miris, amb la ràdio sempre té un altre sentit.
4: Que bo!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els joves espanyols cada vegada tenen més difícil emancipar-se. Segons un estudi de Comissions Obreres, només un 30% dels joves d'entre 18 i 34 anys han pogut fer el pas de viure sense el suport de la família. Fa 10 anys aquest percentatge era superior del 40%. A més, el sindicat alerta que la distància respecte a Europa és cada vegada més gran. La taxa mitjana d'emancipació dels joves europeus és del 50%. Paradoxalment, els joves espanyols tenen més dificultats per viure sols, malgrat que són els més formats de la història. Pau García, secretària Federal de Joventut de Comissions Obreres.
2: La dificultad no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
1: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del seu sou a pagar el lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
1: I ara música.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Silencio.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Truco perquè tot et vagi molt bé. Estiguis tranquil i tot et vagi molt bé. I et dic la veritat, aquestes persones que no ho volien, si els veig, els hi diré algo gros, eh? Perquè, a veure, per favor... Bueno, estic contenta. Bueno, carinyo, una abraçada molt forta i... Adéu.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
1: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
0: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
1: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
0: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
2: El temps d'ací em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
3: D'amor?
2: Sí.
3: Quan?
2: Aviat.
3: Aviat?
2: Molt aviat.
3: Molt aviat?
2: Ja?
3: Ja?
2: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: I parlant d'emocions,
1: 56
2: de tota la vida.
3: Vostè sap de què va el programa?
4: No tinc ni idea, però hi ha algú que...

0: la nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
4: Rostisseria La Cresta.
5: Si t'has compromès a cuinar i després no papapots, t'has ficat en un bon pollastre.
4: Rostisseria La Cresta.
5: I si el problema és que no t'hi atreveixes, és que ets un gallina, però tranquil.
4: Rostisseria La Cresta.
5: Tenen la solució, els millors pollastres a l'est. Gran varietat de plats casolans per portar. Faran que no t'hagis de preocupar de res.
4: Rostisseria La Cresta. 972-51-1777.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21 i 30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig, dalí.org.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Hello, des de WhatsApp. Tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per aprendre anglès d'una vegada per totes? Per fer entrevistes de feina, màsters, viatges i tot el que et proposis. Are you ready per WhatsApp? Apunta't a l'acadèmia d'anglès més ben valorada i estaràs ready per tot. Més info a whatsapp.es.
4: WhatsApp, welcome to the English Revolution.

0: Radio Vila Sacra.
1: Thank you. We'll be back in a few minutes.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Idees de bombero.
2: Molt bé.

0: i parlant d'emocions.
1: Nou. Ei, truqueu. Agafa el telèfon i truca.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: Pues mira, jo volia parlar una mica del tema de la immigració, que es parla molt de macroeconomia i microeconomia i no es parla de el poder adquisitiu important que ha fet que entressin tants immigrants a treballar. Vull dir, en relació a fa 4 anys hi ha feines que estan pitjor pagades avui en dia que fa 4 anys. Jo no sé si això és responsabilitat dels sindicats o què, però realment han aportat un descens important en quant a sous en relació a fa uns anys. I crec que aquest és un aspecte que no es parla, i jo, per ser de gent que està buscant feina, que els ofereixen feina treballant 12 i 14 hores i a uns sous molt baixos, i es troben que realment aquests llocs els ocupen immigrants. No sé si perquè rebaixen molt el que és el seu baremo, suposo que sí, perquè les condicions no deuen ser fàcils, però realment està provocant que hagi tants mileuristes en aquest país.
4: Bona nit.

0: viatge en el temps. Hi ha molt de molt i de tot arreu.
1: Repetim.
0: Hi ha molt de molt i de tot arreu. Per aquesta raó, aquí només tenim les millors sensacions, poca cosa més. Ho entens?

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
2: Pessigolles.
3: Ja coneixes l'actualitat, ara... Una escola catalana importa mètodes asiàtics d'ensenyament. L'escola Miguel Hernández de Badalona té un 95% d'immigració i està germanada amb una escola de Qingtian, Xina. A través dels estudis de la Generalitat s'ha pogut constatar els bons resultats en matemàtiques dels estudiants procedents de Xina. Això ha fet plantejar aquest intercanvi de mètodes, convertint la diversitat en un avantatge.
4: El secreto es ser trasladado al día a día de la escuela.
3: Ciències socials.
4: Si en una calle de Sal tener 4 locales vacíos, ¿poder decir en qué se van a convertir?
5: En un restaurant chino, 2 locales de tota 1 euro y un taller de falsificació de chaquetas Adidas.
3: Matemàtiques.
4: 2 pintaúñas, una paella, un paquete de 10 rollos papel de váter, un tanga a fin de año, 2 libretas de Doraemon y un candado imposible de abrir. ¿Cuánto valen estos productos?
6: Oye, aquest es muy difícil, que el candado seguro que es muy caro, ¿no coma 25 euros?
3: Educació física.
4: Vamos, niño. Hoy toca carrera continua. Tenéis que imaginar que un perro os está persiguiendo.
5: Pero que a mí me gustan los gochos, señorita.
4: Pero que este perro es imperialista y mata a Doraemons.

0: i actuar amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Bona nit.
3: Estic aquí com un... està quirot, no sé. Si ho hagués pogut sentir, podria dir alguna cosa de les seves declaracions.
4: Què et sembla?
5: Les forces islàmiques han utilitzat vehicles blindats i armes atòmiques. Hem de rectificar que no es tractava d'armes atòmiques, sinó d'armes automàtiques.
2: Bona nit.
6: I ara una pausa. Tornem de seguida amb la informació d'esports, però això, com poden vostès haver vist, ho acabem de fer ara mateix. Per tant, ara sí que passem a la informació d'esports.
7: En l'anterior informació hem dit que hi havia 3.000 catalans en l'acte de beatificació de Rosa Maria, de la monja Rosa Maria Conde. No, perdó, volem dir de la Rosa Maria Moles, perdó. En realitat hi havia 3.000 catalans en aquest acte. I passem ara a un altre.
8: I anem als esports. 1-1 ahir a favor del Barça en el partit de semifinals de la Copa del Rei contra el Real Madrid.
9: Primer va ser a Berna. Després, merda. Espera. 1, 2, 3, 4, 5. Primer va ser a Berna. Després...
10: Ei, vés allà, sisplau, digue'ls que s'esperen un moment per baixar les portes.
11: Fareu bé l'orella.

0: Jess? Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn-te.
6: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
7: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
8: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
7: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
8: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
9: La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la Carnisseria Tramuntana, a la Jonquera. La carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al Centre Comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisserietramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.
10: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
11: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
10: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
11: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
10: Important, en un refugi climàtic natural.
11: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
12: Quants ocells! Hi he vist tortugues!

El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades, i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

Que escolta, nano, vius en un piset petit, dorms en un llitet petit i tens una empresa petita. I ara que has trobat un pis com cal, estàs disposat a vendre'l. Digues no a les imposicions. Digues Novo. Aconsegueix el teu certificat de solvència gratuït a Novo Funès i seràs tu el llogater escollit. Novo, la garantia del lloguer.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
3: Propostes en xarxa.
4: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a maredadeudelmón.com.
5: La nit.

0: nostre territori.
1: Sí.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
3: Bon dia. A Menorca hem vist un cotxe amb la pegatina. Dic, hòstima, bueno, mira si és petit el món. Mira, era a Sant Saura, a l'Arenal. La cala, amb una cala de Menorca. Bueno, mira si és petit el món.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Res del món no existeix fora d'això.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai,
3: ai.
2: I ara...

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
2: Ràdio Vilasacra.
3: Les ciberestafes, les estafes per internet i també les que comencen amb una trucada o un missatge de text solen estar darrere d'organitzacions criminals més o menys nombroses. Aquests grups actuen amb una lògica molt clara. Adapten les campanyes segons l'època de l'any, el tipus d'estafa, l'excusa que fan servir i el col·lectiu a qui volen arribar.
4: Per això, tal com ens explica aquest caporal de la Unitat d'Investigació del Vendrell dels Mossos d'Esquadra, les estafes online a la gent gran tenen repunts. De modalitats n'hi ha moltes, el phishing, el phishing, trucades falses, on es fan passar pel banc o per serveis de teleassistència per demanar dades bancàries o fer un pagament urgent.
5: En el cas d'algun usuari que m'ha explicat que li havien robat diners amb aquelles trucades o missatges dels fills...
4: Eva González, responsable de la Casa del Mar, espai per a la gent gran a Tarragona.
5: Truca el del banc al mateix temps, a hores també, amb el factor sorpresa.
6: Cuénteme, porque usted antes me ha parecido que había recibido una de esas llamadas sospechosas de un banco. ¿Y por qué no cayó?
7: Porque me di cuenta que soy muy torpe y necesito ayuda, con lo cual recurrí a hacer una llamada. Mi sobrino trabaja en el banco donde yo tengo mi cuenta, la única cuenta que tengo, y le dije, menganito, me ha salido, ni caso, tía, ni caso, no sé qué, no sé cuánto, ya hablaremos. Entonces otro día, tomando café, me explicó un poco el tema.
8: I jo passes per la caixa de pensions, m'han trobat, però dona la casualitat de que a la caixa de pensions no tinc res. Vull dir-te, llavors, fora, penjar, ja està.
3: En el cas de la suplantació bancària, hi ha un element clau. Els missatges fraudulents poden arribar a la mateixa bústia que els missatges reals del banc de la víctima. I això els dona una aparença de credibilitat molt alta. Si, a més, just després arriba una trucada d'algú que es fa passar per treballador del banc i que disposa d'algunes dades personals, les sospites inicials acostumen a baixar i a reduir-se. Per exemple, hi ha casos en què comencen amb un missatge i una trucada de falsos treballadors del banc, però que després van encara més enllà. Es presenten personalment al domicili de la víctima per recollir-li la targeta bancària i amb l'excusa de donar-la de baixa per evitar càrrecs fraudulents i prometre una targeta nova, després són ells mateixos qui retenen diners dels caixers o compren targetes i vals regal.
4: Les del banc i la dels falsos whatsapps de fills amb problemes són les més denunciades. En quins aspectes veus tu que potser van més perduts?
9: Potser en el tema de la confiança. No?
4: Laura Soler, periodista que imparteix cursos a gent gran.
9: I sobretot amb les persones que no tenen aquesta xarxa de referència, que no poden recórrer a un fill, que no poden recórrer a una altra persona que els doni confiança. Saber que tenen algú quan a qui recórrer.
4: Les presses els fan sospitar o no?
9: D'entrada no, perquè normalment quan t'arriben informacions falses, et volen estafar, et volen enganyar, sempre són empreses, i quan hi caus és perquè t'agafa en un moment que tu ja estàs atabarat, potser per una altra cosa. Llavors, a més, t'arriba aquest missatge i dius, ai, i a més coincideix que potser el teu fill està fora i pots pensar que té un problema, t'atabales.
3: En el cas del missatge de WhatsApp d'un suposat fill o filla, continua funcionant. Normalment expliquen que se'ls ha espatllat el telèfon, que han canviat de línia, que només poden escriure i que necessiten una transferència urgent. Això té èxit sobretot per dos motius. El primer és el volum immens de missatges que envien, que multiplica el nombre de possibles víctimes. El segon és l'urgència. Pressionen la víctima perquè faci un ingrés o una transferència.
4: I la llista continua, fins i tot falses cartes, enviaments per correu ordinari suplantant, per exemple, la Seguretat Social, on s'exigeix enviar fotos del DNI i extractes bancaris per no perdre suposades prestacions.
10: A mi em va passar de correus, que em van enviar un perquè anés a buscar i a pagar no sé què, que venien a casa, que me'l portaven i que pagué, que era de correus, i que sí, que ja ho veuria, que no sé què, me van van dir. I el que vaig fer va ser anar-me'n a Correus amb el DNI i preguntar si m'havien... I van dir no, que no, i que no em fes cas i això.
2: O, per exemple, l'ús de famosos.
11: Moltes coses no les sé ni les entenc, que sóc una persona gran.
12: M'ho sembla que tots som els reis i moltes vegades que t'enreden amb coses així. I el millor és si no estàs prou segur, el que diu ella. Senta't, pensa-ho i ho pregunteu a la família o el que sigui.
10: Saps què passa? Que tinc els fills que més o menys ja ens diuen no donguis el número del banc.
6: Eva, parlàvem que és important per ells tenir una xarxa de referència familiar, fills, amics. Quan no hi és, què et trobes?
5: Doncs que per por a la família, segons com, no les expliquen. I igual ho expliquen, ho comenten davant d'algun veí o aquí al nostre centre també.
6: Busquen suport i l'han de trobar sobretot aquells que es mantenen més analògics. Diuen els Mossos que la informació per a prevenir ha de passar també pels mitjans de comunicació més convencionals, que són els que mira i escolta la gent gran.
13: Pot ser part del canvi.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Propera, divertida, diversa. Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: Tanca els ulls.
1: Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Barcelona és única.

0: Treguis la camisa i segui. Molt bé. A veure, digui 33.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.
0: No, 33.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.
0: No, li he dit 33. 33.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.
0: 33.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
4: WhatsApp.
5: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
6: El Bon Entenedor, Ràdio Vilasacra.

0: Aquest estiu...
1: Oh, quina calor que fa!
0: Refresca... Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia.

La veritat és que no us podeu queixar. Us he portat fins a la platja i tot, perquè no, de fons el mar, les gaviotes i com no, millor dir gaviotes no, les gavines. Hem d'aprendre a parlar bé. I nosaltres aquí en la música. Prendre d'aquesta manera si no es pot fer vacances. La nostra ràdio nostàlgia d'estiu i ho fem de David Bisbal en el seu Ave Maria.

La ràdio Nostàlgia d'Estiu recordant les cançons aquelles tan populars que es van fer a l'estiu i també a l'hivern. David Bisbal, Ave Maria.

0: A l'estiu, en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio musical.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijuan.
2: I després d'escoltar aquesta Ave Maria de David Bisbal i aquesta sol que escoltem posat, anem a gaudir ara de Coyote Dax, No rompas mi corazón.

I continuem el nostre passeig ja pels èxits de l'estiu d'anys ja, escoltant i gaudint de la música i ballant-la també, per què no? Dansa invisible.

0: Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida.
1: I recordant aquest estiu, ara anem a escoltar la veu, la veu i la música també, i el ritme que ens porta David Civera, en dos temes, Dime que la quiero i Que la detengan.

aquest estiu. Refresca una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.

0: los sentimientos.
1: Trobar la millor música per refrescar aquella música tan nostra, aquella música que ens va acompanyar fa uns anyets, no tants, però sí que ja pertany a la música del record, com aquesta que te proposem escoltar, Fruta Fresca.

escolteu, si tenia aquelles cançons que al llarg de molts i molts estius doncs van fer ballar per les pistes i com no l'escoltaves en totes les terrasses que anaves a prendre quelcom, doncs senties música, alguna veu d'aquesta com aquesta que et posarem ara, el símbolo, que sí, que no.

0: Drone.
1: String. Festival d'Eurovisió, per què no, també fa estiu, al final dels 60, mitjans dels 70, en aquest Waterloo.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure. Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida.
2: Amics i amigues, ha arribat al final del nostre programa. Programa d'estiu per escoltar la música aquesta, que diuen que refrescant, no ho sé, deixar-vos, com sempre, de tot cor, de veritat, que sigueu molt i molt feliços i que aquesta felicitat la puguem compartir tots i totes. Adéu-siau, amics, fins la setmana que ve.

0: difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
1: Tria Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
0: distrae,
2: és molt important fer-ne difusió
0: i enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que, bueno...
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
5: Aquest estiu, pels que preferim la tranquil·litat al rebombori, és el més semblant a l'infern a la Terra. La calor no deixa respirar, i ara, per postres, hi ha un eclipsi. De l'embogiment col·lectiu que ha provocat la preparació per veure com el sol s'oculta, m'ha cridat especialment l'atenció el mercadeig que ha sorgit al voltant de les ulleres homologades. Tothom ha esmolat la creativitat per aconseguir-ne unes, i davant d'un bé tan preuat, no us estranyi que hi hagi gàngsters que n'hagin fet negoci, com va passar amb les mascaretes. Però això ja ens ho anirem trobant. De moment gaudim del dia. Qui s'hagi quedat sense ulleres sempre pot demanar a algú que en tingui que s'avingui a compartir-les. Si bé es poden anar tornant durant el fenomen astronòmic, també se'n poden fer dues lupes tallant les ulleres pel pont. És clar que potser és esgotador passar-se mitja hora amb un ull obert i l'altre tancat. I ara, per postres, hi ha un eclipsi.
6: Yee-ha!
7: Un eclipsi? On? Aquí? Quan? Demà? Ah, carai, que interessant, doncs no en sabia res, no. Però no ho entenc, si hi ha un eclipsi, no sé per què els mitjans no en parleu, trobo que no us costaria res, encara que fos, no sé, un minutet. Ah, calla, sí, l'eclipsi, sí, home, l'eclipsi. És allò que entrevisteu al regidor de Cultura de l'Ajuntament del Nord-est del Sacarral i explica que han organitzat un espectacle de dansa contemporània de salutació a la foscor i que pels nens faran uns tallers de plastilina negra com a símbol de la desaparició momentània de la llum, una cosa molt, molt bonica. És el mateix regidor que després diu que prohibiran els accessos al poble per evitar aglomeracions. És l'eclipsi, sí, l'eclipsi. I què, el transmetreu, oi? Que, escolta, aquest ja no, perquè fem tard, però el pròxim, a veure si n'informeu. Encara que sigui una miqueta. Si és que de veritat... Ai...
6: Yee-ha!
4: Ràdio Vilasacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència. Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
4: Repetiràs.
9: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
10: Bona nit.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3: Som Terra, amb Pili García.

0: i a darrere del càrrec. Aquest estiu descobrim el Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Alt Pagès i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
1: Molt bones, avui no parlarem per als veïns del poble, sinó que també parlarem per a tots aquells que vindreu, perquè és que el dia 12 baixareu aquí milers de persones a veure l'eclipsi i volem que us en sortiu, així que us farem quatre advertiments que estaria bé que els escolteu i potser us estalviaran algun disgust. El primer és que si veniu a l'Alt Pagès, aquí no hi haurà ningú que us digui on heu d'anar. No hi haurà cap tanca, no hi haurà cap fletxa, ni cap senyor marmilla groga que us assenyali, ni cap indicació. Haureu de triar vosaltres. Ja sé que fa una mica d'angúnia, però és així. Jo us recomano dos llocs. La plaça del Castell de l'Alt Pagès, que és un bon mirador, i també el mirador de la presa de l'embassament. Dos, el camp que us sembla buit no està veritablement buit. Hi ha algú que el llaura, que el cuida, que el pique, que el pode i que el pague. Un camp d'oliveres no és un pàrquing amb decoració. Si penseu aparcar allà dins, apliqueu-vos el cuento. Imagineu-vos que algú està aparcant al vostre menjador amb la història de que està ben lliure. Tres, si us trobeu gent aquí, si us trobeu els nostres veïns, dieu-los i bon dia, bona nit i saludeu-los, encara que no us conegueu. És el nostre protocol aquí que funciona des de fa segles. 4. I aquesta és la més important. Vindreu a l'Alt Pagès buscant una foscor d'uns 20 segons. Us la trobareu. Sí, crec que dura 23 segons. La trobareu. Però el que més us sorprendrà és una altra cosa, i és el silenci, no us espanteu. No és que estiguem espatllats, sinó que això cada dia és així aquí. Per què? Perquè aquesta és la broma de tot plegat. Fa dècades que els nostres pobles es buiden i sempre hem sentit dir el mateix, que aquí no hi ha res. I és que resulta que el dia 12 d'agost vindreu aquí milers de persones precisament perquè aquí no hi ha res. Ni edificis, ni llums, ni gent tapant l'horitzó. O sigui que el nostre gran problema durant un vespre, durant 23 segons, serà exactament allò que el farà atractiu, el nostre gran atractiu. Així que si voleu venir, veniu, però porteu ulleres homologades, arribeu d'hora i no encengueu res, que som a l'agost. I quan s'acabi la foscor i tothom torni cap al cotxe, feu-vos un favor, quedeu-vos-hi 5 minuts més amb el motor apagat i gaudiu. Gaudiu de la tranquil·litat, perquè el que heu vingut a veure, que durarà uns 23 segons, us farà tornar de nou. Fins la setmana que ve.
2: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial. Som terra, amb Pili García.
3: Som Terra, parlem amb el Salvador Ribas, és el director del Parc Astronòmic del Montsec, és astrofísic i evidentment una de les persones amb més solvència per parlar-nos de què? De l'eclipsi, del proper dia 12, l'eclipsi total. Salvador Ribas, benvingut, com estem?
4: Doncs bé, aquí patint ja gairebé diria l'eclipsi, perquè s'apropa, s'apropant, i això òbviament doncs és molta feina, però també una motivació i una emoció, podríem dir, molt important, perquè estem davant d'un fenomen doncs capdalt, no? En el sentit doncs que és un fenomen doncs que repeteix molt poc en un territori, i estem per tant hipermotivats, però òbviament doncs ja és allò que ja tenim aquesta mena d'ansietat de que volem que arribi ja el dia 12 a quart o vuit del vespre, que això comença.
3: Cada 150 anys, no? El proper serà d'aquí 150 anys.
4: L'estadística diu que en un lloc donat tu agafes un lloc de la Terra, el que sigui, i dius quan passarà un eclipsi aquí, i pots haver-te d'esperar fins a 350, no? En aquest cas, en el nostre cas, no hem hagut d'esperar tant, però sí que s'ha hagut d'esperar 121 anys.
3: 121.
4: O gairebé 121 des de l'anterior, i no n'hi haurà cap fins d'aquí més de 150 anys. És a dir que és l'eclipsi d'aquest segle, és l'eclipsi doncs, de la nostra vida, perquè no hi ha ningú viu que hagi vist un eclipsi a la península Ibèrica de tipus total, sí, de parcial, però no de tipus total, i difícilment ningú dels que el vegi aquest cop doncs serà viu el 2180 per poder veure el següent eclipsi total de sol a la península Ibèrica.
3: Perquè
4: i a Catalunya.
3: Es veurà de forma total, però clar, només a alguns indrets, no?
4: Sí, exactament.
3: On és que es veurà millor? I què passa, per exemple, en zones on doncs, no es veurà el 100%, potser el 99% o no sé. Explica-m'ho tu millor.
4: Sí, això ens passa, per exemple, tot el sector nord de la ciutat de Lleida està just en aquesta franja i et trobes doncs, fets curiosos, no? Com, per exemple, el terme municipal d'Alcoletge es divideix entre una part que està en la totalitat i una que no. Torreferrera està dintre la totalitat, Rosselló està fora. L'aeroport de Lleida-Alguaire també està

0: també està fora, és a dir, que és una, està just en un límit, amb una mena de banda que passa des del nord de Torrefarrera i pel mig del col·legi, i segueix circulant cap, a, cap al sud-est, passant just per damunt de Torregrossa, doncs, i anant cap a Arbeca, i des d'aquesta zona cap al sud-oest, aquesta línia imaginària que podríem tirar entre just al mig camí entre Rosselló i Torrefarrera, posem un punt, allí doncs, és el canvi, tirem una línia que passa doncs, per, de, just pel nord d'Arbeca, doncs aquesta és la línia que marca la divisòria. I d'aquí cap al nord, l'eclipsi és parcial, el 99,9%, és a dir, una cobertura altíssima, però no és total, i d'aquí cap al sud és total, i quan més al sud-oest, més dura, és a dir, que a Torrefarrera és uns pocs segons, doncs el col·legi és gairebé un eclipsi instantani, és a dir, d'allò es va i no fa, a Lleida ja són 25 segons i fins a 28-30 doncs, més cap a la part sud, però si ens anem al Baix Segrià, doncs ja anem als 45 segons i fins tot al minut doncs, de durada la totalitat quan estem en zones tipus Granja d'Escarpa, Aitona, Serós, aquestes zones ja es va apropant cap al minut de durada, a mesura que anem anant cap al sud-oest i per tant sempre sud-sud-oest és el camí que ens porta cap a tenir una millor durada del, del fenomen, i per tant els municipis de la part nord del Segrià estan just a aquest límit, no? De tenir una, curta, una durada molt curta o directament només tenir parcialitat.
1: Per tant, i a les Terres de l'Ebre deu passar similar, no?
0: Les Terres de l'Ebre el que passa és que com que estan més al sud-oest, sí. La qual cosa allí doncs, la durada és molt més llarga, nosaltres un equip nostre estarà a l'Observatori de l'Ebre i allí la durada supera el minut i mig.
1: Minut i mig?
0: Hosti, sí. I és clar, hem de pensar que el fenomen dura molt més. El fenomen comença al voltant de 7:45, que és quan la Lluna començarà a tapar el disc del Sol. Però hi ha un moment important, que és el moment en el qual doncs, aquesta coincidència és perfecta, diguem-ne, és a dir, que es tapa completament el disc del Sol i això dura uns pocs instants. En el millor dels casos, en, un, en la història dels eclipsis, en l'eclipsi més llarg possible, la totalitat dura 7 minuts i mig, però aquest no és el cas d'aquest, aquest és un eclipsi més curtet, i en el millor dels casos dura un minut 45, un minut 50, que això succeeix a certs llocs de l'interior de la península, doncs, a, doncs de la província de Palència, província de Burgos, de Sòria, doncs passen aquesta, aquest minut 45, també del, de, del nord de Terol, també doncs, del, del nord de Castelló tenen aquesta durada tan llarga de, per damunt del minut 40, i a Terres de l'Ebre doncs, doncs aquesta durada doncs, està per damunt del minut i mig, que és el que succeeix doncs, a Roquetes, o a l'Observatori de l'Ebre, que és on hi haurà un equip del Parc Astronòmic que farem una retransmissió en directe d'aquest esdeveniment.
1: Ah, i ho podrem veure,
0: podem veure per internet, a través del nostre canal de YouTube, i fem una activitat conjunta, no? I, doncs, i en canvi doncs, hi ha també doncs, alternatives doncs, per a aquelles persones que vulguin anar a zones d'actualitat. La Generalitat ha muntat un programa de punts d'observació en col·laboració amb els municipis perquè hi hagi alguns punts segurs d'observació, però molts d'ells s'estan omplint. De fet, els punts de Lleida Ciutat, que eren la Seu Vella i Mangraners, fa pocs dies ja van comunicar que estaven exaurides les localitats i eren més de 10.000 persones en el cas d'alguns d'aquests punts, que també hi ha equip del Parc Astronòmic en aquests punts per poder doncs, donar informació científica en càpsules en el, per poder que les persones puguin saber què passarà i com s'han de preparar, com han d'utilitzar les ulleres i tot plegat, però són punts que ja s'han completat perquè a mi hi ha un interès molt elevat doncs, de, per poder doncs, seguir el fenomen des d'un lloc on sigui segur, i Lleida, malgrat són només 25 segons, doncs els seus punts d'observació doncs, ja són complets, i la Generalitat ha definit una vintena de punts per Catalunya que alguns d'ells doncs, ja es van acabant d'omplir perquè evidentment hi ha molt interès, es mobilitzarà molta gent per poder doncs, veure aquest fenomen. Hi ha un fet singular, que és que Barcelona, que és el, la zona amb major concentració de població de Catalunya, està fora de la zona de totalitat, per tant, l'àrea metropolitana zona és previsible que moltes persones es desplacin cap a aquestes zones, també doncs, per exemple, doncs, és total les zones doncs, de la costa de Tarragona, on turísticament doncs, ja hi ha molta activitat en aquest període, per tant, es preveu que hi ara molta gent que d'un lloc, d'una manera o altra, intentarà observar aquest fenomen.
1: Perquè si optem per quedar-nos en llocs on no es veurà, o sigui, del tot, del tot, del tot, Barcelona, Girona o jo què sé, la Noguera
0: Sí, nosaltres a Àger, per exemple és parcial al 99,9%, o sigui,
1: i notarem molta diferència dels 99,9% al 100%?
0: Sí, realment sí, perquè sí. El 99,9% parcial és un 0% total, és un missatge que estem dient aquests dies, no? En el cas de la parcialitat, mentre quedi una mica de franja de llum del sol, no ens podem treure les ulleres especials de veure l'eclipsi, aquestes ulleres doncs, que ara són, estan super de moda aquests dies, no? No ens podem treure aquestes ulleres, no veiem estrelles en el cel, o molt rarament, i seguim veient llum directa del sol, el cel encara és de color blau, potser la llum és molt més tènue, evidentment, tenim una sensació de llum molt fluixeta, no? Però seguim tenint llum directa del sol. En canvi, quan estem en totalitat, deixem de rebre llum directa del sol, el cel es fa fosc en l'entorn del Sol, o sigui, no es fa fosc completament tot el cel, però es fa majoritàriament fosc. Veiem les estrelles més brillants del cel, veurem el planeta Venus còmodament, veurem les estrelles del triangle d'estiu, que són les estrelles més brillants, doncs, del cel d'estiu, que ja es veuran abans de que sigui, de que s'hagi post el Sol, perquè es farà negre, doncs, a bona part del cel, i veiem les capes externes del Sol, que d'altra manera no es poden veure, és a dir, que veiem coses i succeeixen coses que en parcialitat no poden succeir, i és per això, doncs, que la totalitat és diferent i és singular, i doncs, per poc que es pugui, doncs, si es té a l'abast la zona de totalitat, és bo ser-hi. És a dir, aquests municipis que estan, doncs, gairebé a la franja, doncs, si es poden moure, doncs, aquests 5 quilòmetres per entrar entre la franja i observar el fenomen, doncs, podran veure la totalitat, encara que sigui uns pocs segons, és igual, encara siguin 10 segons, però tindre aquesta impressió d'aquest enfosquiment, doncs, durant aquests pocs segons, doncs, en el cel. Evidentment, quan més el sud-oest, millor, però la mobilitat serà molt complicada aquell dia, amb la qual cosa, doncs, qui pugui veure-ho, doncs, des de casa, doncs, millor que no es fotin el lío d'agafar cotxe, no? Però, evidentment, doncs, hi haurà molta mobilitat cap al sud-oest de Catalunya, i probablement també cap a Aragó, perquè, doncs, quan més cap a l'oest i sud, com us comentava, doncs, la durada és més llarga.
1: I cap a on hem d'anar a buscar aquesta totalitat? És a dir, quan mirem el cel, ara, no?, busquem ubicacions. Comencem a buscar-ne. Què és el que hem de tindre present per veure bé aquest eclipsi? Perquè serà quan el Sol està a punt de pondre's, no?
0: Exactament, aquesta és una peça, un altre element molt, molt important. No només hem de mirar en quins llocs l'eclipsi és total, que això ho podem mirar en plànols de visibilitat, això, sinó que també hem de mirar, doncs, si podem veure'l. I el Sol, com bé comentaves, comença a 7:45 el fenomen, però la totalitat és gairebé 8:45. Això vol dir que el Sol estarà superbaix, està només 5 graus d'alçada, això és molt poquet, i necessitem, per tant, un horitzó absolutament lliure en direcció oest. El Sol es pon aquells dies una mica cap al nord-oest, entre l'oest i el nord-oest, però necessitem tota aquella meitat del cel, diguem-ne, que no tinguem obstacles, que no tinguem vegetació, que no tinguem edificis, que no tinguem muntanyes o turons, que ens puguin tapar la visió del Sol. El mes d'abril vam fer una mica de campanya, doncs, que la gent anés a buscar aquests llocs, perquè era un dia que el Sol tenia la mateixa posició. Això ja ha passat. Ara el que sí que, si estem a la zona i tenim més o menys clar cap on volem fer aquell dia l'observació, doncs els dies previs, els dies 10-11, doncs el Sol estarà en una posició molt semblant, en la qual cosa no serà la mateixa, però serà una posició molt semblant el dia de l'eclipsi, i ens podem fer la idea que realment a 8:45 puguem veure el Sol damunt de l'horitzó i que no hi hagi res davant que ens impedeixi gaudir de l'espectacle de la totalitat.
1: Previsió de... O sigui, coses que hem de tindre presents, les ulleres, no? Això ha de ser sí o sí. Ulleres homologades.
0: Sí. Ulleres homologades ha de ser fàcil anunciar. Sí, hi ha alternatives, és a dir, que si no tenim ulleres, doncs hi ha tècniques indirectes, que se'l diu fer el mètode de la càmera negra, que es feia servir en fotografia antigament, que és una capsa amb un forat molt petit i que es faci la imatge dintre. Això ho podeu buscar per internet, com fer un pinhole o una càmera negra per veure l'eclipsi. Amb una caixa de cartró i el material que vam trobar a casa podem fer una eina per observar, però que ja no és mirar directament al Sol, és a dir, mirem una imatge del Sol feta amb un cartró, però així ens assegurem de que no posem els ulls directament al Sol. Això, en el cas que ens quedem sense ulleres, es podria fer servir aquesta tècnica. S'ha de descartar el tema de negatius, vidres fumats, diapositives, radiografies. Això no funciona perquè no estan homologades primer de tot, i després perquè el seu enfosquiment no és del tot homogeni, perquè, doncs, hi ha zones més clars, zones més fosques, i per tant no tenim cap mena de garantia que ens puguin protegir la vista, i s'han d'utilitzar les ulleres homologades, doncs, o mètodes que en diem de observació indirecta, i mètodes de projecció, com això que comentava de la capsa negra, o fer uns forats amb un cartró i ens fa la imatge, tot d'imatges petites del Sol a terra, i el que en diem, doncs, els mètodes indirectes d'observació. Però el més còmode és les ulleres, i en el moment de la totalitat, si estem en zona de totalitat, quan amb les ulleres deixem de veure res del Sol, vol dir que està totalment tapat, ens les hem de treure perquè així podem veure les capes externes del Sol. Perquè ens quedem amb les ulleres tot el rato en la totalitat, no veurem les capes externes del Sol i no veurem, doncs, el moment, doncs, de la nova emergència del Sol, el que en diem l'anell de diamants, que ja ens hem de tornar a posar les ulleres. I quan tornem a veure un fort resplendor, que és que ja comença la lluna a apartar-se, podríem dir, doncs, comencem a veure els primers ratxos directes del Sol, ens hem de tornar a posar les ulleres. Però quan no hi ha llum directa, és el moment de la totalitat, ens els hem de treure per poder gaudir de l'espectacle, doncs, d'aquestes, de la corona solar, que es pugui veure, de veure si veiem, doncs, els primers moments aquests, doncs, de cobertura, doncs, de descobertura, diguéssim, del Sol, que se'n diu, doncs, l'anell de diamants o les perles de Bailey, que és aquell moment al qual ja ens hem de tornar a posar les ulleres.
1: I una altra cosa que també serà coincident és que hi haurà Perseids, no? Les llàgrimes de Sant Llorenç, sí, que estaran el dia 13, doncs encara molt a full, deixem dir-ho d'aquesta manera.
0: Sí, sí, sí.
1: Per tant, ens
0: de
1: podem
0: fet,
1: quedar, no?
0: Dia,
1: allà on siguem. Serà el dia, serà la nit.
0: Ens podem quedar, és una bona tècnica, és aprofitar si fem un desplaçament a algun lloc, i si té un cel relativament fosc, si és una zona doncs, que no estigui molt urbanitzada, doncs fer aquesta feina de quedar-te doncs, també al vespre, i a partir de quart d'11 de la nit, que si es hagi fent fos, doncs començar a gaudir de l'observació del cel i veure aquests estels fugaços, aquests Perseids és el màxim, i com que és amb lluna nova, perquè els eclipsis de sol són sempre en lluna nova, clar, és l'única manera que estigui la lluna entre la Terra i el Sol, ha de ser en lluna nova, per tant no tenim lluna aquí a nit, no hi ha res que ens faci il·luminar el cel de manera natural, i això ens permetrà tenir un cel més fosc del que tindríem en presència de lluna i més possibilitats, per tant, de veure aquests estels fugaços. Nosaltres sempre al Parc Astronòmic fem tancat per eclipsi, perquè allí no és parcial, i obert per Perseids. Obrim a la nit per fer les sessions de visita nocturna d'observació doncs, de la pluja d'estels i observació del cel nocturn en aquesta nit de lluna nova, no? I de fet tenim les entrades d'aquella nit exaurides o pràcticament ja doncs, per la visita nocturna. És a dir, que també hi ha un segon interès aquell dia, després de l'eclipsi hi ha un altre interès important, que és l'observació doncs, del cel nocturn.
1: I això amb quin percentatge es dona? És a dir, que hagi coincidit a l'estiu amb la pluja d'estels, això no sé si ho...
0: Això no sé si s'ha fet el càlcul, però clar, de fet és allò que com hem dit, doncs, que hi hagi un eclipsi en un lloc pots haver-te esperat 300 anys, no? I que a més coincideixi amb una data concreta, això encara ho fa molt més difícil, no? Per tant, estem parlant d'un esdeveniment super singular, que tenim doncs, un eclipsi doncs, tot i que hi ha finestres de major ocurrència d'eclipsis, però òbviament doncs, que tenir un eclipsi per damunt nostre és un fenomen super rar, a més coincideix doncs, amb el moment de la pluja d'estels, sempre és amb lluna nova, com dèiem, però clar, que sigui la lluna nova doncs just el dia 12 d'agost, que és el dia del màxim de la pluja d'estels, doncs això doncs, ens dona un espectacle doble.
1: Ai, quin munt de desitjos podrem demanar, ja m'estic emocionant. A nivell astrofísic, quin valor té aquest eclipsi?
0: Avui en dia els eclipsis ja no serveixen per descobrir gairebé res. Hem de pensar que tot el segle XVIII i XIX i principis del XX es van fer grans campanyes i grans viatges per poder, doncs, els científics de l'època poder observar els eclipsis i poder obtenir informació que no se sabia d'altra manera, que només es podia fer en el moment de la totalitat de l'eclipsi, no? Grans campanyes, per exemple, l'any 1919 va servir per corroborar la teoria de la realitat d'Einstein, que calia un eclipsi total de sol per veure com es desviava la llum dels estels a l'haver-hi el sol al mig. Això només es podia fer durant un eclipsi total, que és quan tens estrelles i el sol al mateix temps. I això, el 1919, va ser doncs, capdalt aquest eclipsi que es va produir aquell any per poder demostrar la teoria de la relativitat d'Einstein. Per tant, és un esdeveniment, en aquell cas, doncs, mític doncs, de la història de la ciència. Però ara, avui en dia, doncs, ja no s'espera aquesta mena de descobertes, però sí que és una oportunitat per donar a conèixer la ciència i també per participar en alguns projectes de ciència ciutadana. La Generalitat de Catalunya està promovent un projecte doncs, en el qual, amb una aplicació de mòbil, podrem d'alguna manera monitoritzar-nos a nosaltres, és a dir, si ens posem nerviosos, si ens canvia el pols perquè estem excitats pel fenomen, doncs hi ha un projecte ciutadà en aquesta línia, no?, que permetrà doncs, recollir dades de les persones que vulguin participar-hi doncs, per veure doncs, com ens comportem un dia normal i com ens comportem el dia de l'eclipsi, si ens posem misteris, per dir-ho d'alguna manera. Però no pas perquè sigui cap cosa de l'eclipsi en si, sinó pel nerviosisme de veure un fenomen tan especial, no?, tan singular. I també doncs, hi ha projectes doncs, de ciència ciutadana doncs, que han treballat doncs, per reproduir aquest eclipsi, doncs, les mesures d'aquest eclipsi del 1919 que us comentava, o, per exemple, doncs, de repartir una sèrie de fotòmetres en alguns llocs del territori per veure com canvia la brillantor del cel durant l'eclipsi. Això ho han pogut fer doncs, persones doncs, que han tingut curiositat per aquest tema. És a dir, que hi ha projectes de ciència que tenen alguna de recerca, però que es fan sobretot de recerca col·laborativa a la ciutadania. Ja no és allò, necessitem descobrir què és aquesta capa externa del Sol, com pensava doncs, a finals del segle XIX, principis del XX, que fins i tot es va descobrir un element químic, l'heli, que fem servir ara per inflar els globus, no? Doncs l'heli es va identificar com a element químic gràcies a l'observació doncs, del Sol, i es va descobrir en observació del Sol molt lligada doncs, a l'eclipsi que va haver-hi l'any 1868, no sé quan es va descobrir aquest element químic que no se sabia la seva existència, i que han servit de moltíssima en recerca, i ara d'alguna manera són més aquesta part col·laborativa i més divulgativa el rol que poden jugar els eclipsis de sol.
1: Ai, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec, que vagi superbé i molts ànims.
0: Sí, sí, ens queda poquet i com deia tenim ja moltes ganes de que arribi el dia.
1: Una abraçada gran, adeu-siau.
0: Gràcies.
2: Som terra, som territori.
3: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Rocío López, què tal? Com estàs?
4: Hola, bon dia.
1: Pues com
4: bé.
1: Va la vida?
4: Pues bé, pues bé. Bastant bé, no em
1: puc
4: queixar.
1: Tu t'agrada l'estiu, per cert?
4: L'odio.
1: Per la calor, suposo.
4: Te dic una cosa, sí. M'agrada el rotllo de l'estiu, clar. En el sentit de...
1: Estapes. Sí. Del tapeo.
4: No, que això engorda molt, engreix molt. No, m'agrada més per la vida, pel relax que transmeteix. Hi ha sentiment de vacacional, no sé, sempre hi ha algú que està de vacances i aquesta sensació, no hi ha l'agobio dels autobusos escolars, a mi tot això no sé per què m'agobia molt. És l'únic que m'agrada de l'estiu, lo de més la calor no puc, a més jo soc al·lèrgica al sol, o sigui que...
1: És veritat.
4: Fatal, però bueno, s'aguante bé, vaya nada.
1: Doncs tot i que ets al·lèrgica del sol, avui continuarem parlant del sol i dels haikus, sí. I de l'estiu, i per on continuarem avui?
4: Avui una miqueteta de l'eclipsi solar, perquè suposo que és que si no...
1: Ja tens les ulleres, tu?
4: No, ai, fíjate, vinc de la farmàcia i no les he comprat. Doncs bueno, escolta, no, però les ràpid. He de comprar, sí. Sí, perquè... Bueno, jo ja vaig veure un, d'eclipsi fa
1: temps.
4: Sí,
1: jo també, sí. Perquè els que tenim
4: una edat ja ho tenim tot quasi superat.
1: Sí. Un eclipsi total molt gran que va haver-hi, no sé, fa quasi bé 30 anys, podria ser?
4: Perquè jo... Sí, 25 o així, perquè sí. La meva canalla era molt petita, uh-huh. I vam anar a classe aquell dia, vam anar amb una família que tenia una torre i ens van preparar uns instruments així manuals per poder veure aquelles mitges llunes que es veuen dins de la... Bueno, això va ser molt divertit i ens ho vam passar molt bé.
1: Sí.
4: Vinga, i ara pues, ja està.
1: Anècdota feta?
4: Sí.
1: Va pels haikus.
4: Doncs pues parlem això precisament de l'eclipsi solar, que es diu Nishoku. I en el haiku s'utilitza com a kigo per evocar contrasts profunds, no? Com el pas de la llum a la foscor, de la bellesa del cosmos o del misteri. Normal, no m'estranye. La gent se devia quedar, no? Els eclipsis seren ben seguits de ben a prop i molt temuts. Avui dia encara segueixen sent un font d'inspiració fora i dins del Japó. I, a més, bueno, com vegueu... destí turístic, perquè no hi ha lloc que es pugui veure l'eclipsi que no estigui ja tot ben agafat, no? A veure, en l'estètica japonesa un eclipsi no és únicament un esdeveniment astronòmic, també és una poderosa metàfora poètica. Se li diu el plat buit, que reflexe el pas del temps i els cicles de la vida. I també la llum filtrada. Els arbres projecten milers de petits sols en mitja lluna al terra, donant lloc a una escena de gran bellesa. Oh. I això provoca...
1: La guare. No, què?
4: Claro, sí, bueno, això deu ser una guare dels fors, no? I a part, suposo que això deu ser, pues, bueno...
1: És que hi ha molta mitologia, molt de tot,
4: sí,
1: no?
4: Sí,
1: vinculat
4: sí. A... Bueno, a tot arreu, no? Perquè sí. Els eclipsis solars, nosaltres, perquè ara més o menys controlem perquè ens ho expliquen els científics, però imagina tu, fa tants sí, anys sí. A tot arreu, no? Jo també les cultures de Mèxic i per ahí, que clar. Eren tant del sol, se devien quedar, bueno, i ara què passa, no?
1: I ara què podrem parlar?
4: I ara què passa, no? Sense sol, què ha passat? Si s'acaba el món, bueno, és que deu ser...
1: Bueno, imagina't que ara aquí portem com a 2 anys parlant de l'eclipsi. Ben bons,
4: dic, si
1: i aquest any
4: que...
1: últim ha sigut, vaja.
4: Sí,
1: ara no hi ha ningú molt... que no sap que hi ha un eclipsi.
4: Sí. I bueno, i el que he dit abans, que era inclús destinació turística, no? De veure on se pot visualitzar millor i totes aquestes coses. Bueno, són fets... Molt contenta de que estem tan a prop d'aquests fenòmens naturals i que els puguem apreciar amb la... amb l'interès i amb la importància que tenen.
1: Saps què em passa quan t'escolto, Rocío? Que és que no hi ha temps.
4: Ja, se m'ha
1: parat.
4: Pena.
1: No, que no hi ha temps, que se'm pare el temps.
4: Que se'm pare el temps.
1: A part que no hi ha temps, que anem ja molt sobrepassades.
4: Ja, bueno, llegim aquest i prou. Nus de l'abisme, fos correre la flama, la llum s'apaga. Millor que això per tancar... El programa d'avui no n'hi ha.
1: Oh, quina
4: jo,
1: preciositat, torna-la a dir. Llum
4: espera
1: de l'abisme.
4: Nus de l'abisme, foscor rere la flama. La llum s'apaga. És de la Montserrat Rubinat dintre d'aquell llibre de Nishoku que hem comentat.
1: Doncs gràcies per aquesta estona.
4: De re, bonica.
1: Adéu.
4: A tu. Adéu.
5: la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: S'estrena el Festival Nits de Circ a Besalú a la Garrotxa. Aquest certamen ha programat la companyia de Flying Caballero guanyadors del primer premi al prestigiós Festival de Circ de Monte Carlo. El muntatge també té parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any com a novetat a Palamós, al Baix Empordà, Girona, Laia Claret.
1: Hi ha un total de 15 funcions entre els tres municipis amb gairebé 20.000 butaques, amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. La funció tindrà 29 artistes internacionals a la pista, com ara els hongaresos Duo Kirko, amb un espectacle de cintes aèries, o de l'Argentina hi haurà Duo Som amb acròbates sobre una perxa. L'espectacle està creat per Circus Art Foundation, els mateixos responsables del Festival Internacional de Circ Elefant d'Or de Girona. El director Genís Matabosc especifica un dels trets diferencials d'aquest festival.
2: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
1: Fins ara la carpa s'instal·lava a Besalú i a Roses. Aquest any, però, el festival afegeix una tercera parada a Palamós. Bona nit.
3: No, aquí no tenim cracs.
4: Aquí no tenim superdotats.
3: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
4: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
5: Amb el suport d'Inèdit Tours, empresa de serveis culturals i divulgació històrica.
6: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu...
7: Per tu...
6: I per tots.
7: Escolta'ns.
6: T'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
8: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
9: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
10: La massa forestal, l'estrès hídric que pateix el medi natural, ha deixat de ser una qüestió puntual per convertir-se en la tònica dels darrers anys. Sequera combinada amb unes estacions poc plujoses converteixen els nostres boscos en combustible. Joaquín Calvente.
11: La campanya d'incendis forestals d'enguany està sent especialment dura, marcada per les condicions extremes de sequera. Fins a finals de juliol s'han registrat 514 incendis que han calcinat més de 4.500 hectàrees forestals i no forestals. És el quart pitjor any dels últims 15. Gairebé la meitat de la superfície cremada a tot el país va ser a l'incendi al massís de les Gavarres, al Baix Empordà, amb prop de 2.000 hectàrees afectades. El Pirineu també ha viscut el seu primer foc d'alta intensitat, amb l'incendi d'alta muntanya a Senet, a l'Alta Ribagorça. Protecció Civil i els agents rurals mantenen una vigilància diària, tenint en compte les condicions de vent i calor, i estableixen risc d'incendi per a cada comarca o municipi, així com restriccions d'accessos als espais naturals en cas necessari.
10: I després dels incendis, què? De la regeneració dels boscos. En parlem amb Josep Maria Espelta. Ell és investigador del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals. Josep Maria, bon dia i benvingut.
12: Molt bon dia.
10: Un dels darrers espais afectat per un incendi forestal ha estat el massís de les Gavarres. Es podrà recuperar tota aquesta zona calcinada?
12: Bé, sí, majoritàriament les espècies que es van cremar, que sobretot doncs, era surera, doncs és una espècie que està prou ben adaptada al foc i que té capacitat de rebrotar. Generalment a partir de gemes que estan protegides, de borrons que estan protegides a la capçada, no? I també hi havia algunes zones que hi havia pi blanc, que és una espècie doncs, que té les llavors protegides en les pinyes quan hi ha el foc i que aleshores doncs, d'aquesta manera no es cremen i poden germinar els pinyons després i també recuperar-se.
10: En trobem en altres espais que hi ha espècies molt més difícils de recuperar o que no tenen tanta facilitat o tanta rapidesa?
12: Per lo general, les espècies més mediterrànies, que estan més acostumades a les nostres condicions ambientals, doncs tenen mecanismes bastant eficients per fer front al foc, com és aquesta rebrotada a partir d'aquest banc de borrons o de gemes, a vegades protegit en les arrels o a vegades la mateixa capçada, com la surera, i així doncs, els ines, surus, l'arbós, el garric, el bruc, doncs tots aquests tenen aquesta capacitat de rebrotar ràpidament després del foc, no? I després hi ha altres espècies que tenen, doncs, aquests bancs de llavors que estan soterrades al terra, que d'aquesta manera queden protegides de les temperatures de l'incendi i que després, doncs, amb, per l'efecte combinat també de les noves condicions de més llum i fins i tot de les cendres i això, doncs poden germinar i créixer, no? I per contra també, doncs, trobem algunes espècies que poder són més centroeuropees, per exemple, doncs, el pi roig, doncs és una espècie que no té aquesta capacitat d'amagatzemar aquest banc de llavors a la capçada com el pi blanc, i aleshores té dificultat de regenerar-se després del foc, no?
10: I Josep Maria, quin és el paper de la gestió forestal per poder després tenir una bona regeneració dels nostres boscos?
12: Valorar com quin ha estat aquest impacte, aquesta severitat de l'incendi, i a partir d'aquí, doncs valorar si cal fer algun tipus d'intervenció, no? Generalment, la pròpia regeneració natural de les espècies que hi trobem, doncs, ens asseguren aquesta continuïtat i aquesta recuperació del bosc, no? Si això no fos possible, bé, perquè, doncs, poder no hi havia prou densitat d'individus adults que hagin deixat, doncs, aquestes llavors, o bé han sigut incendis d'una gran severitat que no han permès aquesta revoltada, o amb altres circumstàncies, doncs aleshores, doncs, es pot plantejar fer algun tipus de replantació o de plantació d'enriquiment i per recuperar aquesta regeneració.
10: Entenc que és variat, però quin diries que és l'estat de salut de la nostra massa boscosa?
12: És un estat de salut complicat, perquè les condicions climàtiques, i això també nosaltres en som molt conscients perquè ho patim, doncs cada cop són més adverses, no? Amb l'adveniment del canvi climàtic, doncs tenim de manera més repetida i més continuada aquests episodis de sequera, o bé també tenim aquestes onades de calor, que això, doncs, també a les plantes les estressa, de manera que, clar, la salut dels nostres boscos a vegades és una mica delicada quan es produeixen, doncs, aquests episodis d'aquestes situacions tan adverses.
10: I què hauria de fer l'ésser humà, nosaltres com a ciutadania, per col·laborar en millorar aquest estat de salut?
12: Les plantes i entre elles, doncs, els arbres, a diferència de nosaltres o de la gran majoria dels animals, doncs, no són organismes mòbils, és a dir, que han de suportar les condicions que tenen. Doncs el que hem d'intentar és això, acompanyar aquests boscos en aquest trànsit. No? Què vol dir acompanyar-los? En alguns casos, doncs, el que serà més convenient és intensificar la gestió forestal per tal de disminuir, doncs, per exemple, la densitat, i que d'aquesta manera, doncs, a l'haver-hi menys arbres, doncs, puguin gaudir de més bones condicions, no? En altres casos, poder el que caldrà, doncs, és intentar conduir aquests boscos cap a estructures més madures, que també, doncs, els permetin resistir més a aquestes condicions del canvi climàtic, no? Intentar diversificar, sobretot intentar tenir més espècies d'arbres diferents, amb diferent caràcter, que d'aquesta manera, doncs, puguin fer front millor amb aquestes noves condicions ambientals.
10: De la regeneració dels boscos i de l'estat de la nostra massa forestal n'hem parlat amb en Josep Maria Espelta, ell és investigador del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals. Josep Maria, gràcies per atendre la nostra trucada.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: On les cançons lliguen amb la història.
15: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Per veure, per sentir, veure, escoltar i participar. Escoltar i participar.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: tant en Guillem Terribas, que ens porta recomanacions d'algunes lectures per passar aquest estiu. Guillem, benvingut.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Jo bé, molt bé, molt assegut aquí davant teu, i fa molts i molts anys a les platges veia gent llegint durant una època va passar, i llavors es veia gent o mirant el mòbil, sobretot mirant el mòbil. Torna a haver-hi gent llegint llibres, i això ho trobo fantàstic, no per la qüestió del llibre, sinó perquè el llibre és una eina que pots portar a qualsevol lloc, que a més el mòbil, segons la llum, no veus, no ho veus bé.
0: Clar, tot,
1: no en canvi, el llibre sempre ho veus bé. Per tant, a veure, el que farem serà intentar fer una passejada com si anéssim a una llibreria i passegéssim i remenéssim a dir, a veure, què tal és aquest llibre, perquè és clar, n'hi ha molts i costa molt dir aquest i aquest i l'altre. Agafaré referències que algunes persones doncs, o n'han sentit a parlar o que han guanyat algun premi o que són referències. Per exemple, Ferran García, que és un autor que ha publicat novel·les, ha publicat poesia, té un llibre que està molt bé, editat per la mateixa editorial que li ha editat aquest de Sau, que se'n diu Males Herbes. El llibre és Guilleries. Bé, doncs, ell ha tret un llibre que se'n diu Sau, Ferran García, i a més ha tingut la sort d'obtenir de ser el Premi Llibreter. El Premi Llibreter és un premi que donen les llibreries els llibres que han sortit durant l'any, o sigui, des de Sant Jordi l'any passat fins al Sant Jordi d'aquest any. I una sèrie de llibreters en el jurat, doncs tria quin ha estat. Normalment la filosofia són d'aquells llibres que han passat per les llibreries i que no han tingut la prou sensibilitat d'arribar al públic, i llavors aquí es reivindica. Per tant, en aquest cas es reivindica aquest llibre que es diu Sau, de Ferran García, que és la història paral·lela de dos personatges que un moment o altre s'han de trobar. Aquest és un. Un altre llibre que aquest, molta gent suposo que han sentit, per cert, aquest no sé si s'ha vist bé quin era, perquè és aquest Sau, ara, aquest llibre que és de John Irving, La reina Esther. John Irving és un autor americà boníssim, fantàstic, possiblement un dels autors més coneguts que hi ha i més llegits, i que també més vegades s'han portat novel·les seves en el cinema. Fa molts i molts anys es va portar una novel·la que va tenir molt d'èxit, que era Les normes de la casa de la Sisa, i en aquest cas el que fa John Irving amb La reina Esther és tornar a aquella casa, però explicant la història d'una noia que ha estat abandonada en aquesta casa i que durant molts anys no han trobat els pares i viu entremig de tota aquesta gent. Una història memorable que segueix la línia, repeteixo, d'aquella gran novel·la que també es va portar al cinema, de La casa de les normes, les normes de la casa de la Sisa. Seguim. Hi ha aquest llibre que ara... no acaba aquí, ara el veig. Aquest llibre de la Regina Rodríguez Sirvent, que és una escriptora que va néixer a Alp i es va fer molt famosa, ha venut molts i molts i molts de llibres, d'un llibre que se'n diu Les calces al sol.
0: A més a més,
1: sí, com n'ha venut, i a més, curiosament, sempre la característica és que portes barrets. Veus, aquí la foto surt. Porta barrets i sempre els va canviant. Bé, ara ha tret un altre que també ja s'ha venut molt i molt i molt i molt i molt i molt, que se'n diu Les crispetes de matinada. Una novel·la sobre trobar el teu lloc en el món, que això també és difícil,
0: és complicat,
1: doncs, ella és, de fet, és psicòloga i sap una mica de què va la cosa. Ara ens anem a un llibre de proximitat, és aquest de Benet Salelles, que se'n diu Els jardins cap aquí, ara, aquest,
0: sí.
1: Aquí Els jardins de la Nora, passa a Girona, Els jardins del doctor Figueres. Però a més una història que poca gent sabia, que era que uns nens d'Àustria, acabar la Segona Guerra Mundial, que allà estaven molt malament, van ser acollits aquí per famílies de Girona. I és una història entranyable, però que a més encara, en aquest cas, la Nora, aquests nanos van tornar a casa dels seus pares, però aquesta es va quedar aquí a Girona. I la història és molt i molt interessant. Encara hi ha la seva filla, que viu aquí a Girona, la filla de la protagonista d'aquesta senyora austriaca que va ser adoptada. Benet Salelles n'ha fet una narració molt, molt interessant i que recomano la seva lectura. Potser llibres d'un escriptor, poeta, sobretot, traductor. Tu has sentit a parlar del Senyor dels Anells?
0: Sí.
1: Bé, el Senyor dels Anells són uns llibres molt difícils de traduir, són tres. Sí. Ahir s'hi va estar molt... Doncs la versió catalana de la traducció del Senyor dels Anells és Francesc Parcerisas. Ell n'ha traduït molts altres, però Francesc Parcerisas sobretot és conegut per poesia, però també ha fet alguns llibres, sobretot, molt personals. I ara n'ha fet un de molt i molt personal. És aquest, ja,
0: sí, anem... Posa el davant teu, sí.
1: Ara, aquí. Aquest, Francesc Parcerisas, Fernan 80. Estampes, creació, evocacions i imatges. El que ha fet ha estat agafar tot de fotos familiars des que era petit i a base de les fotos explicar la seva vida, els seus moments, els llocs de vacances, la relació amb les famílies, com... És preciós, perquè a més escriu i diu les paraules necessàries per entendre la història. Fernan 40, de Francesc Parcerisas. En aquest cas, entrem en el món, podríem dir, de l'autobiografia. Pròxim llibre és en Carles Rivera. Carles Rivera, conegut aquí a Girona perquè és periodista del Punt, però és un personatge doncs, que aquesta ha escrit molts de llibres de reportatges, però aquesta és la primera novel·la, L'home de la trompeta. Juga entre la realitat i la ficció, però amb molta imaginació. Una novel·la que té aquests punts irònics sobre situacions reconegudes, però que en aquest cas les manipula i els crea com si fos una ficció. Carles Rivera, L'home de la trompeta, editat per l'editorial La Campana. Seguim. Una de les escriptores més conegudes que hi ha en aquest país és la Sílvia Soler. Molta gent diu, és la germana de l'Antoni Soler, i a l'Antoni Soler diu, és el germà de la Sílvia Soler. Bé, doncs la Sílvia Soler fa un poc ha tret un llibre a Univers, una col·lecció que molt maca d'Univers, de l'editorial Univers, que és uns llibres petits molt ben editats, de poques pàgines, que se'n diu La joia de viure, o sigui, La joia de viure. I en aquest cas invita a diferents escriptors, per exemple Rafael Nadal, Joaquim Nadal, Josep Maria Fonalleres i tot una sèrie de gent que expliquin detalls que l'han emocionat, que formen part de la seva joia de viure. I en aquest cas la Sílvia Soler treu aquest llibre que es diu Eren tan joves, érem tan joves, escenes de la Joan de Vibre. És aquest llibre que us recomano sobretot per portar-te'l i manejar-lo d'una manera...
0: Sí, és petita, pots portar un sí.
1: Són d'aquelles lectures de dir, tinc 5 minuts, a veure si serà bé, doncs quedes amb aquest. Seguim. He començat amb el Premi Llibreter, aquest premi que donen els llibreters, en aquest cas era a novel·la en català, i ara també hi ha un premi de llibreter d'assaig. En aquest cas l'ha tret, o l'ha guanyat la Marina Garcés, que va néixer a Barcelona l'any 1973, és una filòsofa molt reconeguda, ha vingut moltes vegades aquí a Girona a fer xerrades, conferències, ha fet diversos llibres, i ara ha fet un que va bé també perquè que l'estiu no només és evasió, també va bé reflexionar, estar-se així tranquil·lament. Aquest és La passió dels estranys. La Marina Garcés, que ha guanyat el Premi Llibreter 2026, que és la filosofia de l'amistat. L'amistat, per exemple, allò, quants amics tinc, no? I a vegades, quins són els autèntics amics? Quina és la relació que tens? Diuen que les amistats més importants són les que fas quan ets jove, o sigui, quan ets criatura, quan tens entre 10 o 7, 8, 10, 15 anys, aquelles no les oblides mai més. Doncs bé, una mica va per aquí aquesta reflexió que fa Marina Garcés en aquest llibre que se'n diu La passió dels estranys. Com pots veure, vaig traient i vaig fent quantitat de llibres. A veure, els nanos també tenen material, també hi ha molt, cada vegada surten més llibres de nanos i de mainada, de tot tipus, I a l'estiu què surten? Tu devies fer els quaderns d'estiu.
0: Sí.
1: Miraves a comprar els quaderns d'estiu perquè repassessis el que fessis. Bé, això, amb els anys, doncs, el dels quaderns d'estiu queda allò una mica, doncs, van canviant.
0: S'ha de trobar una altra cosa.
1: Van canviant els noms, però en el fons és més o menys. I ara ja no és quaderns, sinó juguem. Allò, que els nanos no quedin traumatitzats perquè han de repassar.
0: Haurem de fer un repàs ràpid amb aquests.
1: Combel, una editorial especialitzada en llibre infantil, doncs a través de la Mònica Badia, Laura Mitz-Sairo, juguem a llegir. Més de 50 activitats lúdiques de comprensió lectora. I bé, doncs a dintre hi ha tota una sèrie de coses d'anar jugant com eren els quaderns d'estiu. Per exemple, hi ha aquest de juguem a llegir, que és aquest que ara es veu a la pantalla, i després n'hi ha un altre de l'Àngels Navarro que se'n diu Llestos per aprendre, la neuroeducació en el joc. Doncs és el mateix, activitats que estimulen les habilitats escolars, que és aquest. N'han sortit molts més, però vull dir que no hi haguessin cabut i per tant n'he agafat dos com a representació. Sí. I com a llibre podríem dir que la gent jo aconsellaria que les regalés a Mainada, aquest llibre il·lustrat d'en Carles Sales i de la Laia Rampols. Això no és un llibre, és maquíssim perquè pràcticament no hi ha paraules. Diu, aquest llibre mostra 18 coses que pots fer amb un llibre i que no podries fer amb una pantalla. No t'ho creus? Gira la pàgina i ho descobriràs. No l'ensenyo perquè, és clar, el que has de fer és dir, si ara us l'ensenyo i ja està, però, de veritat, és el llibre que fa 50 que ha editat Carles Sala, i també és tot un reconeixement, és aquest llibre, que el trobareu a totes les llibreries. I acabo amb un llibre molt d'aquí, que és nostre, que vam a Girona, que és un llibre escrit per Miquel Borrell i Sabater, és un llibre editat per Editorial Les Gavarres. Tu t'interessa en el rellotge, veig que no em portes.
0: No em porto, jo però sí. Justament que parles d'aquest llibre fa relativament poc van venir, te'n van passar per aquí.
1: Ah, sí, i, sí. I quin llibre és?
0: Els rellotges de les comarques gironines.
1: Molt bé. Aquest llibre, que és una manera d'acabar el programa, d'entretenir-se a mirar aquest llibre que hi ha imatge i l'explicació de cada imatge. Per tant, és un llibre que ja coneixes i que n'has parlat i tot això. I bé, allò que deia, tot això que us he dit, n'hi ha molts més de llibres, ja, però jo recomano que passegeu per llibreries, no us diran res si no compreu, però segur que hi trobareu aquest llibre que no busqueu.
0: Sí, jo de fet sempre que vull llegir alguna cosa vaig sense tenir-ne cap en ment.
1: I allà hi ha el llibre que t'està esperant.
0: I tant.
1: Molt bé, doncs això.
0: Doncs Guillem, moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions. Estic segur que algú de nosaltres en seguirà alguna.
1: Molt bé.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Uy.
1: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
2: per tu
1: i per tots.
2: Escolta'ns,
1: t'agradarà, amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: horas que son cuyunuchi, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
2: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
1: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
2: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
1: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
3: Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.
4: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
5: Au, mira que bé.
2: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
6: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
2: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
6: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
2: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
6: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us podeu imaginar què fa un cuc dins d'una poma? Aquest poema diu que potser viu dins i molt tranquil. Què penseu? L'escoltem?
2: Hola, sóc el Nil Gómez Serrano. El poema que he escollit es diu Un cuc en una poma i ho ha escrit Richard Edwards Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'agrada la poma. A un cuc en una poma, llegis tranquil com un nadó, dins del bressol arreblidet, i jo em sap greu, he destrobat la dolça pau del teu indret. La culpa és tota de la gana, que m'empenia a esbatanar les portes del teu santuari sense pensar on tan sols trucar. Un dubte em queda que em fa angúnia. Abans no et llenci al carretó, d'això em vols dir si per aventura tenies cap germà bessó. Richard Edwards Miquel Desclot.
1: La poesia és meravellosa. A mi ja podem imaginar coses com un cuc llegint dins d'una poma. Moltíssimes gràcies, Nil, per recitar aquest poema tan divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.

Mudades per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Ai, el primer que hem de pensar és per què ens agafen aquestes dèries i, sobretot, per què les alimentem tant. Això és el que crec que hem d'intentar reflexionar, i no vull dir que no sigui xulo, que no tingui interès, que no sigui històric que tinguem aquest eclipsi, només faltaria, d'acord? L'altra qüestió molt diferent és com el vivim i sobretot com l'estem construint, perquè estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències la teva vida no val res, i això és delicat, i és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim. Llavors, posem en una balança on està el risc o no? Ara penso sobretot en les criatures, perquè ells no han de per què saber, per molt que se'ls hi digui, la perillositat d'una cosa. De fet, suposadament no exposem a les criatures a situacions perilloses, però ara és molt difícil, pel tipus de valors socials que imperen, que hi posem més seny que no pas necessitat de pertànyer al grup principal. Estem en una societat molt de pensament únic i s'està construint molt, i ara em sap greu el que vaig a dir-te, eh? però els periodistes i les periodistes hi ajudeu molt, això, perquè quan, de qualsevol tema es fa un gran tema, i això amb una població poc reflexiva, no vull donar les culpes a ningú, aquí no es tracta de repartir culpes, només faltaria, només és entendre com estem funcionant, com nosaltres actualment vivim. Doncs amb una població poc receptiva, pues tothom es tira al carrer o es queda a casa per qualsevol cosa. Hi ha un abans i un després de la pandèmia, ja no parleu de la pandèmia, ja no se'n parla, i de les conseqüències socials i d'altres tipus, mèdiques i d'altres coses, com altra gent que no s'havia plantejat mai d'anar i ara li sembla que si no va veure-ho d'allà on es veu, no haurà perdut una gran oportunitat. I sobretot entenc que la gent que no necessàriament, però la gent que ja està farta de sentir per això, és molt en el sentit de dir, escolta, la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers, molt més divers. No s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit. És a dir, està molt bé disfrutar d'aquestes coses, gaudir, no? Està molt bé que hi ha gent que sempre ha estat interessada en això, que si a més et trobes en la zona que això passa, doncs mira, escolta, la vinentesa està perdonada, no? I no vol dir que no hi puguis viatjar si no és així, però començar a fer cues, ara tot és, tothom va allà mateix, tothom fem el mateix, començar a fer cues, no sé què passarà amb els trasllats. Jo mateixa, jo vaig pensar, ostres, tinc amistats que hi van, i em sembla molt bé, que hi vagin. Jo no sóc de planificar, i ara penso, mira, potser ho havies d'haver fet, perquè potser sí que deu ser molt xulo, ja no sé quantes fotos hi vist de com passarà i de com serà això. M'entens? Clar que et planteges, perquè allò que passa socialment, allò que és el mainstream, allò que és la tendència general, té molta força per arrossegar-te. I per això hi haurà persones que es queden amb la sensació de que, ostres, jo m'he perdut l'oportunitat, perquè acabem construint aquesta idea. Però el cert és, no cal que el miri, i no canviarà res en la meva vida per fer-ho o no fer-ho. I què? Què passa si no el veus?
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
2: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
4: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però no és suficient.
7: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia. Tanto eclipse.

0: quan tot empeny a marxar del camp i abandonar la pagesia, hi ha adolescents que desafien tot pronòstic, s'estan formant per agafar el relleu dels seus avis, conscients de salvar un llegat, però també una cultura i una tradició. Testimonis que recull el llibre Arrels Rebels.
1: Jo des de ben petit he crescut vivint la passió i la tradició aquesta del Delta, i he vist que és això que em vull dedicar.
2: En Sergi de Deltebre prové d'una família d'arrossaires de tota la vida. Ell és l'únic del seu institut que ho vol seguir. Va decidir dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a recuperar varietats autòctones del Delta.
1: Vaig veure que seria un treball que me seria com agradable de fer, xalaria i podria disfrutar-lo, i a part ne podria traure algun aprofitament, no només per a mi sinó pels demés. I va ser així com vaig decidir fer el treball nomenat Arrels al fang, que se centra en buscar un sistema de cultiu d'arròs ecològic que sigui sostenible i eficient.
2: En Sergi va acabar obtenint el curs passat la màxima qualificació amb distinció de mèrits per part de la Generalitat. Ara està estudiant enginyeria agrònoma a Lleida per acabar agafant el relleu de l'avi als camps d'arròs i a les muscleres. Igual que en Jan, a la Pera, al Baix Empordà, que està acabant els estudis per entomar la feina de l'avi al camp i a les granges. Agafar el relleu dels avis no sempre és fàcil.
3: Sempre qui treballa mai ens entendrem, però...
2: L'empenta i la fermesa per tirar endavant la troben a les arrels. L'Anna, de 18 anys, del sector de l'Horta al Vallès, agafa el relleu de l'avi, de 92.
4: El que és molt guai d'aquesta feina és que passem moltes hores junts. Jo amb l'avi em faig un far, perquè ara, quan comencem a plantar la mongeta del ganxet, doncs el meu pare ja marxa sol a Barcelona i jo em quedo aquí amb el meu avi. Ara hem d'anar a regar, doncs va.
2: 10 adolescents de diferents comarques i sectors, exemples de relleu generacional a pagès, expliquen els seus somnis, neguits, inquietuds i projectes de futur, conscients que qui perd les arrels perd la identitat.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Bona nit.

veure, quants de vosaltres pronuncieu el mot pestamé, com en castellà? En català aquest mot s'escriu amà. Quina pesta! Pronunciat amb vocal neutra o amà final, segons la variant. O quina pudor! Sí, efectivament, en català és molt més habitual fer servir el mot pudor. També podem dir que algú és la pesta, que és una persona o una cosa molt dolenta. En qualsevol cas, mantenim la pronúncia amb vocal neutra o amà, segons la zona. I si diem pestes d'algú? Ahà! Amb el sentit de malparlar d'algú, ens passem al plural i, per tant, els parlants occidentals tenen via lliure per pronunciar-ho amb E tancada. Però, ei, vosaltres, orientals, feu el favor de mantenir-vos amb la vocal neutra. Si no us en sortiu, sempre podeu optar pel recurs meravellós dels sinònims. De malparlar d'algú sempre podem dir el nom del porc, dir-ne de tots colors, dir-ne de verdes i madures, n'hi ha un munt d'expressions. Els que vulgueu, menys,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Moltes empreses gairebé no tenen vehicles disponibles aquesta setmana, donada l'alta demanda tant de turistes estrangers com locals. Això ha fet que els preus s'hagin disparat. David Alcázar, de Centauro, a l'ACN.
2: Sí que n'hi ha hagut un increment de preus perquè la demanda és molt alta, però també ha sumat que estem a l'agost, que ja de per si la demanda sempre és alta.
1: Però aquest increment vol dir que els preus s'han enfilat des dels 100 euros diaris habituals fins als 800 o més de 1.300 euros per dos dies. Aquesta oportunitat de negoci també s'ha traduït en un augment de la flota de vehicles de moltes empreses de

0: energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vilaseca.
2: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
3: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
4: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Ei, Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, com estàs?
6: Hola, molt bé, ja hi tornem, tu.
5: Ja hi tornem a ser.
6: Sí.
5: I, monsieur chef, quel carte avons-nous aujourd'hui?
6: Doncs mira, el menú d'avui és d'entrar en una entrevista a la Montse Galobardes, que ens parla sobre el clown. La secció IGB avui sobre baixar del culebrot. I la secció Una finestra privilegiada amb l'Emília Bosch.
5: Perfecte, som-hi. I tenim avui amb nosaltres a la diguetana Montse Galobardes, que és impulsora del projecte Parranda Clowns, un grup de pallassos que, de forma altruista, recorre les plantes de l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic per regalar somriures de bon humor a les persones ingressades. Montse, avui ens fa molta il·lusió conversar amb tu, no només per la teva tasca tan valuosa que fas a l'hospital amb Parranda Clowns, sinó també per endinsar-nos una miqueta amb la persona que hi ha darrere el nas vermell. A la teva mirada, en el teu camí, en la teva transformació interior que t'ha portat fins aquí. Ens fa molta il·lusió. Montse, benvinguda.
7: Bon dia, moltes gràcies. A mi també em fa il·lusió estar aquí.
5: Que bé. Com era la Montse Galobardes abans que el clown aparegués a la seva vida?
7: Doncs, com sempre he estat, una mica maldestra, no? I bastant hiperactiva i buscant sempre la millor versió, no? I el clown va aparèixer a la meva vida d'una manera molt terapèutica, de sorgir de la necessitat de trobar algun camí que no sabia quin era, no estava una mica perduda, no? I aquí va sorgir una mica el clown. Ja fa pues igual 15 anys o més, sí.
5: I què és el que més va ressonar dins teu perquè diguessis, això és per mi?
7: Pues jo diria que la primera classe, jo he estat molt inquieta i provava diferents coses, no? Com, saps allò que saps que no trobes el teu camí i que vas picant portes a veure què és? I el teatre és algo que jo sempre he dut en mi, el teatre, l'escènic i tot això, però les primeres classes que vaig fer de clown vaig dir, hòstia, això és la pura veritat, no? És com la teva essència, no? És buscar dintre teu i o sigui, tu no pots ser pallassa de veritat fins que no soluciones molta autoestima, no? I moltes cosetes aquí dintre, no? I va ser molt, molt impactant per mi, una de les primeres classes on vaig sortir plorant i dient, què és això? No? Que fort, que potent, que bèstia. I de fet l'he fet servir en diverses ocasions per temes de bullying o de cosetes així. És molt potent, és molt terapèutic, molt, molt potent.
5: I no diries que és la màgia del clown que t'ajuda a endinsar-te i a conèixer-te de debò?
7: Pues jo diria que és la veritat, és l'essència, és buscar realment qui és la Montse, no? Qui és i què hi ha aquí dintre. No qui es pensa la gent que és, no quin personatge has de ser socialment, no? Sinó qui realment és, què et fa riure, no? El més senzill, què et fa riure, què et fa plorar, què t'emociona, no? No és que a què m'hauria de fer riure o què m'hauria de fer plorar, no? No, realment, què em mouen a mi? Quin és el meu motor? Això és el motor de la teva pallassa.
5: I què diries que és el més transformador que t'ha ensenyat a tu mateixa el clown?
7: Els límits. Jo crec que això és el més revelador, acceptar que ets així de tonta o així de no? Pues dir-ho, la veritat és que jo m'hi guanyo la vida sent tonta, no? O sigui que no? Però saber que tu arribes fins aquí. No, que hi ha coses que t'agradaria fer però que no pot ser. Jo no puc ser cantant d'òpera, m'encantaria, no? Cantar perfecte, però per molt que ho intento, per molt he anat inclús a conservatori, però hi ha una sèrie de condicions que no es donen, no? Per tant, ja t'hi pots emparrar. Per tant, la que sí que és bonic és dir, ah, vale, pues jo, això no se'm dona bé, això sí, fins aquí jo puc ser així de guapa o així de lletja, no? I ja està, no? I a més, pues la cosa més et va canviant perquè et vas fent gran, no? Llavors és acceptar els límits, que no és fàcil, que no és gens acceptar que no pots fer, perquè sempre ens diuen tu pots, hi ha coses que no pots i no passa res, i no passa res, saps? I està bé no poder. Aquesta és l'eina més reveladora i més bèstia que té la pallassa, el poder-se descobrir de lo tonta que és, i ser la veritat, no? Ser la veritat, és això el que hi ha i no passa res.
5: A mi m'imagino que el treball amb les pors també hi és a darrere, perquè quan t'has de posar davant de tantes persones a fer el pallasso, m'imagino que també al principi va haver-hi certes pors.
7: Bueno, i al final, jo estic... Al principi i al final, jo estic ara fent un monòleg de la menopàusia, que és de les primeres vegades que surt la Montse a escena, perquè no sóc un personatge, ni sóc la Filomena, ni la doctora Tirita, sinó que és la Montse en essència, i les pors hi són totes. O sigui, tens poca por, perquè la por és bona també, és la que ens ajuda a ser coherents i a dir, bueno, pot fallar i no passa res, saps? Pot fallar. I crec que posar-te... Ets vulnerable, no? Et poses en risc, que ets vulnerable, i són... La por al ridícul es treballa molt, però tot i així crec que hi ha una part que sempre tenim i que segueixo tenint quan surto a escena, de que agradi, no agradi, de que connectis, no connectis, que sigui, que puguis estar en la teva millor versió. Però sí que hi ha un treball a darrere. Jo evidentment no sóc la mateixa que vaig sortir fa 10 anys en una escena, sinó que sóc ja una altra persona que té més eines. Ho diria d'aquesta manera: les pors hi són, però tinc més eines per apagar la veu d'aquesta por. Diria d'aquesta manera, perquè por hi és, la por hi és.
8: Ràdio Vila-sacra.
5: Un monòleg sobre la menopàusia. M'he quedat amb això. Escolta'm, per què la menopàusia?
7: Perquè estoy en ello. Pues jo tinc els espectacles meus, intento que siguin la meva veritat, no? I explico des de la meva veritat, que no ha de ser la bona, és la meva. Llavors, jo fa 3 anys que estic menopàusica perduda, i cada sorpresa i un jolgorio, no?, que m'aixeco al dematí i em passen coses, i vaig dir, buah, això jo ho vaig explicar d'una manera còmica, perquè com jo, deu haver-hi totes aquestes dones que cada dia al dematí lluiten contra un nou símptoma, no? De dir, però ara què passa? I he fet d'això un monòleg des de la veritat, conjuntament amb l'Ester Pasqual com a guionista i amb la Dolors Rossinyol com a directora, i he fet aquest monòleg que, mira, ja el vaig fer a Castellterçol, ara estic l'1 de març a Sant Quirze de Besora, el 7 de març a la Canal de Tona, el 8 de març al Figaró, per si a la Vall del Gest també, el 6, per si algú té ganes de venir. I crec que funciona, està funcionant, sobretot perquè és la veritat i perquè em mostro vulnerable. La gent no vol veure una persona que triomfa, la gent vol veure una persona com tu, que t'aixeques al matí i et cau el cafè, que te'n vas a la porta i piques amb el dit gros a la porta, no? Això és el que ets per riure. El que ens fa riure és el que ens passa a nosaltres, però no riure de tu, sinó riuen d'ells a tres meu, no? S'identifiquen amb o sigui, a mi també em passa això i fa molt riure, jo també estic així de perduda, jo també ho estic passant així, i des de que crec que l'humor és molt bonic si passa a través d'una altra persona i t'identifiques, no?
5: Oh, que gràcia aquest espectacle. Escolta, com es titula, perdona?
7: I? Pausa.
5: Me no pausa. Parlem una mica de la teva tasca tan bonica a l'hospital. Quan et poses el nas vermell i entres en una habitació de l'hospital, què passa dins teu quan creues aquella porta?
7: Bueno, jo crec que passa quan em fico el nas, ja. O sigui, més que quan creuo la porta, les coses passen quan jo em fico el nas. Aquí ja no hi ha la Montse. La Montse es protegeix, perquè a vegades, si no, darrere una porta et pot recordar coses de la teva vida, pot fer, o pots veure una persona que està patint i això. Per tant, aquí deixo la Montse i surt la doctora Tirita, que és la que va als hospitals, és la meva passa d'hospitals, i la doctora Tirita es posa al nas i ella està allà i viu el present i és bastant idiota. Llavors obre la porta, no està veient una persona amb pal·liatius, vale? Està veient una persona que va estar